Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 69%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 78%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí?
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 82%.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Un accident a la Ronda del Litoral talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat i a cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C-58 i la C-33, a l'AP-7 a Barberà i a la B-23 de Molins Esplugues, l'A-2 a Sant Vicenç dels Horts i la C-32 a Viladecans. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R-2 sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions.
0: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de l'1 d'octubre del 2017 que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs, on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia De Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lazzo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Escuno Bohemio.
2: Esports.
3: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona part, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí, al 91, dona la victòria als de Mourinho.
0: I el temps, un matí tranquil en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, de caràcter torrencial, a comarques de Girona, Catalunya, Central Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
4: 3CAT Info.
0: Ara passant pràcticament 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
5: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
6: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
5: La teva emissora.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus. I una humitat del 87%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: En punt les 9 del matí. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador està en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havia acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials pels menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, a Maria Guardiola, del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan averiats o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equiparà a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. Avui comença el mercat de música viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucía del Greco. Marxem cap al Congrés dels Diputats. Comença el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control.
1: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué le han respondido? Se lo pregunto porque ayer mismo Marruecos, ante el Parlamento Europeo, volvió a ratificar que está dispuesto a aceptar todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio. A todas. Leo textualmente. Incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. Solo hay tres opciones. O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación? Muchas gracias, señoría.
2: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera.
3: Muchas gracias, señora
4: presidenta. Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Naus Allats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre. Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Ara que fa uns dies que no hi ets,

0: Bon dia, són les 10. Ursula von der Leyen aposta per alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada per motius de seguretat, però sense renunciar a la cursa tecnològica global. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea també proposarà límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de la que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havien acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. La gala de lliurament dels Premis Literaris de Girona es converteix en una reivindicació a la llengua i premia el tema Enganyar-te de Ludwig van amb el Premi Cerveria a la millor lletra de cançó en català. A la gala també es va lliurar els premis ja anunciats com el Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada.
1: Esports.
2: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1, després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Espí al 91 dona la victòria als de Mourinho.
0: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses a més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Ho seguim en directe a 3CAT Info. Brussel·les proposa avui restringir l'accés de menors a xarxes socials al conjunt de la Unió Europea. La mesura l'ha de plantejar aquest matí la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que intervé. Com s'ha...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 71%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: shoes.
1: Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Les recomanades de la Marta Rubió.
3: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
4: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
1: El bàsquet amb Anna Teixeira.
5: Aquests dies també han començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com, sobretot, l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra

0: Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots, anem amb una mica de resum del futbol arbociènc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recent ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem en els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de la vida Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la Lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el Bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: En punt les 11 del matí. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la comissió proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. En marxa l'audiència de Barcelona, el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfrenten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia, mentrestant, en demana l'absolució. Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya la pròxima gala dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total, s'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta de l'última dècada. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. La propietat Deutsche Bank busca comprador per un preu superior als 500 milions d'euros. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. I l'obra dels pintors Roma Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volart de Barcelona de la Fundació Vilacases. Es podran veure fins al mes de gener.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà unes rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. El Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí al minut 91 dona la victòria als de Mourinho.
0: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 65%.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'una policia nacional a la represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. Ho ha dit en el començament del judici que es fa aquest matí contra 4 agents. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. I davant de l'Eurocambra, Estrasburg, von der Leyen han denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una 60 de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, Elx 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I ara en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada, començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I anem a l'Audiència de Barcelona. Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa dialèctica que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha dit al començament del judici que es fa aquest matí contra 4 policies d'espanyols. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
3: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 63%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Naus Allats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: tres carrobes.
1: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
2: Un dia més comencem pendents del temps i dels seus contrastos cada vegada més habituals. D'unes temperatures inusualment elevades, passem en qüestió d'hores a tempestes fortes que localment poden ser torrencials i a una baixada notable dels termòmetres. Hi ha una alerta taronja de grau 4 sobre 6 de perillositat, però caldrà anar-ho seguint perquè pot anar canviant. La ciència i la meteorologia ho és imprevisible i mai una previsió pot tenir una certesa del 100%. Prendre decisions partint de previsions i no de certeses, decisions com enviar una alerta als mòbils o mesures més restrictives, té els seus riscos, naturalment, i trobar l'equilibri entre pecar per excés o pecar per defecte és molt complicat. Difícilment deixa tothom content. És evident, però, que la Dana del País Valencià ara fa 2 anys va marcar un abans i un després, i tenint en compte la capacitat de destrucció del fenomen i la mala gestió que es va fer de la catàstrofe, és indiscutible que l'efecte que encara ara té en els que han de prendre decisions és absolutament lògic i comprensible.
1: Catalunya al dia.
2: Doncs anem a fixar-nos en els últims mapes del temps. Què et diuen, Francesc Mauri, sobretot quins punts de Catalunya han d'estar més alerta a partir d'aquesta tarda? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs, en principi, a partir d'ara, d'aquesta tarda, per tant, el que és el nord-est en un primer moment, comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona, Pirineu Oriental, i avançada la tarda, mesura que avanci la tarda, litoral i prelitoral de tota la conurbació barcelonina i de cara al vespre i la nit, aquest sector també, i a més el que és la Costa Daurada. I efectivament poden ser torrencials localment, això vol dir intensitat com a mínim de 40 litres en 30 minuts, i en canvi a Ponent i a l'Ebre no s'esperen precipitacions o disperses, i al Pirineu Occidental no passaran de moderades. I atenció, el de sense temperatures que ja es nota serà molt més clar i molt més contundent de matinada i de mal matí.
2: Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
3: Bon dia.
2: De seguida anirem cap al Departament d'Interior per saber quin és el dispositiu previst a hores d'ara per part de Protecció Civil. Avui és dimecres, és 16 de setembre. Avui tornem a tenir amb nosaltres en Quim Balaguer. Quim, bon dia, benvingut de nou.
4: Gràcies, Estel, bon dia.
2: Us explicarem també el programa d'avui una primícia que ha pogut saber 3Cat Info. A partir d'aquesta nit hi haurà agents de seguretat privada a les vies que van a parar a l'estació de França.
4: Aquí avui hi ha hagut el 6è robatori de coure en 10 dies. Això obliga els trens a circular més lents o a no poder circular, en alguns casos perquè la senyalització automàtica deixa de funcionar.
2: Sentirem també les queixes dels alcaldes del Ripollès. Reclamen a la Generalitat i també al Ministeri que revisin les línies de telefonia i d'electricitat per esbrinar per què tenen talls cada 2x3.
5: I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer i que si continua com fins ara, doncs se sancioni.
4: Una situació que els provoca molts mal de caps, com haver de fer 20 quilòmetres per fer una trucada d'emergència o, en el cas dels comerços, no poder cobrar amb targeta o que se'ls facin malbé els aliments perquè no funcionen les neveres.
2: I des de Tremp, el nostre corresponsal, en Pau Rovira, ens explicarà el curiós pacient que han tingut a l'Hospital del Pallars.
4: Han fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys en aquesta comarca.
6: Per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses amb uns ossos que veiem que internament probablement estaven buits.
7: Ràdio Arbúcies.
8: L'emissora que escolten les altres emissores.
7: 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 56%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociec. El primer equip ha jugat dos partits amistosos.

0: Toros aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots! Som-hi!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguat!
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugrana reben el Racing a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, tard, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luismi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luismi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntàvem des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luismi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia a la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: Obrim plana política, passen 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
22: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
21: Moltes parades no van tenir temps a recollir. Mercè Miró, de Cal Jan, i Mònica Brull, de Carnisseries Virgili.
23: I es van dir que marxessin del mercat, doncs que van baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer.
24: Paradistes també, tots fora, tots fora. Va agafar el bolso i cap a fora.
21: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
25: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
21: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, dels Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
27: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
26: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
4: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
4: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 50 51 anys, un dels homes amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
0: És moment per la cultura.
2: La Brisca, la Mona i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent.
0: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
7: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc. Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista d'Stay Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
11: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu.

0: pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
3: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
2: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a 8:15 del vespre, un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre- i post-entrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i post-entrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides, que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni, per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
3: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, extremar les precaucions.
1: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
1: En estarem pendents, gràcies Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sori Anquer.
5: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
5: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
5: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
5: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
8: Els blaugranes reben el Racing a 9:45 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
3: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
10: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
9: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se, es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
4: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
1: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica, i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
5: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. no entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat, i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia a tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
14: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
13: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
15: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
17: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningú projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
16: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
18: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
16: Hi participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
1: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
5: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
20: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
19: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
1: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
21: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
22: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
21: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
1: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
5: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
1: Televisió de Girona, Marc Guibas.
23: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
24: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com a mínim la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció diguéssim innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica o acaba derivant en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
23: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
1: I és moment per la cultura.

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Kali, Mamaduixa, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Espiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUB, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques de Reis.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: Comissari de l'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és on posem el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want...
8: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: They are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista, Manolo González, estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:15 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat a Catalunya migdia connectant amb l'Audiència de Barcelona, on avui ha arrencat el primer i, de moment, únic judici per violència policial de l'1 d'octubre. Roger Espanyol, a qui van buidar un ull amb una bala de goma, ha atribuït el tret a una acció intencionada de la Policia Nacional com a represàlia per un enfrontament anterior. També hem passat per Estrasburg. Allà la Comissió Europea ha proposat prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, limitar-lo molt fins als 15 anys i permetre'l, però en un entorn controlat i segur, fins als 18. I també us hem avançat que vigilants privats de DIF i dels Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit els entorns de l'estació de França de Barcelona, després que s'hi hagi robat coure 6 vegades en només els últims 10 dies. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que la defensa de Carles Puigdemont ha aprofitat l'escrit d'ahir del jutge Pablo Llarena per reclamar al Tribunal de Comptes que apliqui d'una vegada a l'expresident l'amnistia comptable que el Suprem encara es resisteix a concedir-li penalment. A l'escrit, Llarena diu que no se sent vinculat pel Tribunal Europeu de Justícia, però assumeix que ha caigut un dels dos arguments del Suprem per no aplicar-li l'amnistia perquè no van quedar afectats els interessos financers de la Unió Europea. Però, justament, aquest era l'argument que encara esgrimeix, de fet, el Tribunal de Comptes per no amnistiar els encausats. L'advocat Gonzalo Boye, doncs, creu que sí que li ha d'aplicar l'amnistia comptable. Són declaracions a TV3.
3: Deberían de aplicarla ya con prisa y corriendo porque la señora consejera debería ser consciente de lo que dice el auto. El auto dice que no hay margen y ella sabrá si quiere crearse su propio margen o acatar lo que está diciendo el Tribunal Supremo por boca de un juez de lo penal, ¿no?
2: Per cert, que el Tribunal Constitucional ja ha convocat formalment el ple de la setmana vinent, on tractarà el primer dels recursos d'empara, que és el de Jordi Turull, i que podria desbloquejar l'amnistia també per Puigdemont i Comín. I acaba d'acabar-se fa uns minuts la reunió de Salvador Illa amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, a la seu de la Junta. Illa és a Extremadura de viatge oficial, on avui la Generalitat celebra els actes institucionals de la Diada. Tenim un enviat especial a Mèrida, és l'Albert Prat. Sabem de què han parlat, Albert?
4: Doncs no hi havia un ordre del dia establert, però tal com ha avançat Salvador Illa abans d'entrar, sí, la reforma del finançament autonòmic s'ha colat en aquesta reunió. Ara bé, la Generalitat evita anar tan enllà per evitar un pols amb el govern de PP i Vox i en un primer comunicat després de la trobada es limita a dir que ha sigut una reunió cordial, institucional, on tots dos han defensat les seves prioritats i el president ha reivindicat els vincles històrics entre Catalunya i Extremadura.
2: De tornada a Catalunya us expliquem que han detingut un altre entrenador de bàsquet del Joventut de Badalona per un cas d'assetjament sexual a menors. L'arrest s'ha fet el mateix dia que el d'un altre tècnic del club, que alhora era mestre, en aquest cas, del Col·legi Badalonès, per uns fets d'una tipologia molt similar. Fonts coneixedores del cas asseguren que els dos fets no tenen però cap vinculació entre si. Segons el mitjà Metròpoli Abierta, el segon entrenador feia poc que formava part de l'organigrama del Joventut. I Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses. Ens ho amplia des de Girona, en Pau Bartolí.
5: Bona tarda. El sindicat considera que el projecte incompleix la llei d'espais agraris i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució. Moisès Mont, coordinador d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
6: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
5: Diuen que la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees i 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 47%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. I alguns líders de la intel·ligència artificial admeten que aquesta tecnologia genera recels i que cal establir una supervisió externa per generar confiança. Des de l'esfera política nord-americana, figures contraposades rebutgen que el sector quedi en mans només d'oligarques. Nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials, sobretot al vespre i durant les primeres hores de la nit. De moment no hi ha previst activar cap restricció ni enviar cap SOS. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies que van a parar a l'estació de França, segons ha pogut saber 3Cat Info. També es reforçarà el tancament de la infraestructura ferroviària que hi ha en aquesta zona de Barcelona, on avui hi ha hagut el 6è robatori de coure en 10 dies. I les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. Dos espectacles de gran format, Emergència i èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona. Del 23 al 27 de setembre es podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris.
2: Esports. El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportivo de la Coruña Sevilla a les 7 i Llevant Atlètic Club a 9:15. En handbol, el CAC 7 Granollers rep a 9:15 el Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina. El Barça, de la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2a jornada de la Lliga de Campions.
1: I precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, una pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i al Camp de Tarragona. Tot...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 48%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquest dimecres 16 de setembre, però per començar fem un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
1: A la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, la B-20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs i es manté tallada la C-14 a Ribera d'Urgellet a causa d'un accident.
0: Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei que ho diu. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Alguns líders de la intel·ligència artificial admeten que aquesta tecnologia genera recels i que cal establir una supervisió externa per generar confiança. Des de l'esfera política nord-americana, figures contraposades rebutgen que el sector quedi en mans només d'oligarques. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. També s'hi reforça la vigilància per part dels Mossos i el tancament de la infraestructura ferroviària. Aquest dijous s'estudiarà si convé canviar el coure per alumini. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaqi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.
2: Esports.
3: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, a les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna i Deportiu de la Coruña, Sevilla, i a 2:15, Llevant, Atlètic Club. Pel que fa a l'handbol, el CAC 7 Granollers rep a 8:15 el Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina. El Barça, de la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2a jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, recupera Aleix Gómez. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i també al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura, avui les màximes més altes estaran a prop dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja 4 policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 65%.

Són les 6, bona tarda. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada que, per primera vegada, la Generalitat commemora a Extremadura. També us estem explicant que Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Decret en llibertat amb càrrecs per al fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. Se l'investiga per una possible agressió sexual després que 3 dones denunciessin que se sobrepassava en els massatges i tractaments que feia. I condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels 90. Un tribunal de La Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.

0: I arrenca una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic. A les 7, Lucía del Greco protagonitzarà el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des d'aquest matí. I primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Amb aquesta previsió de pluges fem una actualització també de quina és la situació ara pel que fa al trànsit amb l'equip viari. Mariluz García.
1: Es normalitza la circulació en aquesta zona del Gironès, però encara queden retencions a la C65 entre Llambilles i Cassà de la Selva, en tots dos sentits. També cua la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, la P7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident i encara també tallada per accident la C14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
2: Esports.
3: El Barça rep el Racing de Santander a 9:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la 6a victòria en els 6 partits disputats fins ara. També avui a primera 3 partits més, 2 a les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportivo de la Coruña Sevilla, i un més a 9:15 al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per aquestes tempestes i...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 88%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats,

0: disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com, sobretot, l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria, però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra el Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencs. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recent ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem en els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Ja tenim les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats, i Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. Consultem a aquesta hora l'estat de les carreteres per saber si està tinguent afectacions o no aquest episodi de pluges. Equip viari.
2: Doncs no hi ha hagut incidències pel que fa a carreteres tallades o inundades. Sí que hi ha hagut més intensitat de trànsit, sobretot a les comarques de Girona. Ara hi ha un accident que talla el pont de Suert, la carretera nacional 230, en totes dues direccions. També hi ha un altre accident a la C-58, al tram de carretera, que provoca retencions entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar en sentit nord, en direcció Manresa. I a l'àrea de Barcelona destaca la C-58 i la C-33, encara aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i la Ronda a dalt encara amb cua des d'Esplugues i fins a Vallcarca en sentit Besòs.
1: La jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president ceutí, Juan Jesús Vives, i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. Salvador Illa commemora aquesta tarda la Diada de l'11 de setembre per primer cop a Extremadura. El govern ha mogut la celebració de Madrid a Mèrida per posar en valor la integració dels migrants d'aquesta comunitat a Catalunya el segle passat. Abans, el president s'ha reunit amb la seva homòloga extremenya, del PP, i li ha demanat fer costat al nou model de finançament. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei per fer-ho. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.
3: Esports. El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la 6a victòria en 6 partits disputats fins ara. En joc, 2 partits ara mateix a la primera divisió. Tots dos han començat a les 7. L'Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0 i el Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 0. Se'n jugarà un a 9:15 al Llevant Atlètic Club. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
1: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per les tempestes i els ruixats localment intensos, com dèiem, amb calamarsa o pedra, que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central. De cara al vespre fins a la matinada també s'intensificaran el prelitoral i el litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial de 40 mil·litres en 30 minuts i les màximes més altes arribaran als 31 graus.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 83%.
7: Ara tornem a la rutina. La setmana passada vam fer la presentació des de la Gavella, estrenant la nova imatge de Ràdio Arbúcies. Aquesta setmana fem la rentré, inaugurant el nou format de les recomanades i també amb les noves incorporacions que s'aniran afegint a la llarga llista de col·laboracions. Nosaltres comencem primer agraint la fidelitat dels que ens escolten i segueixen des de la FM, per les xarxes socials o recuperen els programes a la plataforma iVoox, on tenim el repositori amb les gravacions dels programes emesos. Reiterem, Moltes, moltes gràcies. Som-hi.
0: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi.
7: Us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera i d'un tema de ciència i coneixement. Avui a la col·laboració tenim estrena l'Ali Vives amb la seva secció El Trencanous, parlant de música clàssica. I afegim el butlletí informatiu amb la Marta Rubio des de l'Oficina de Comunicació Municipal i les activitats recomanades al nostre poble els propers dies. Aquí, doncs, ja anirem veient, però segurament afegirem les salutacions dels informadors del bàsquet i el futbol, Anna Teixeira i Oriol Garriga, que completen aquest nou butlletí. I el tema del dia va de l'espectacle dels tres tenors organitzat per l'Associació de Jubilats el proper 20 de setembre a Naus Aiats. I tancarem amb una ressenya de la presentació del llibre La Revolució Pendent, a càrrec de l'autor Carles Benítez, i la presentació del molt honorable president Joaquim Torra, fet el passat 5 de setembre a la Sala Gran de Conferències de la Gavella. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies. Ben retrobats.

0: 19a temporada, edició 827 de l'Amics i Residents, i aquesta temporada, que està a les beceroles, però que comença igual que la darrera, amb aquest encapçalament de la Meteo, que torna a tenir, doncs, al capdavant en el nostre company Xavier Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: El nostre meteoròleg, que, com sempre, doncs està en aquesta secció patrocinada per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, que patrocina la Meteo. I entrarem, com ja sabeu, que aquesta secció, doncs, és dual, té dos parts, i començarem per la primera, que és, doncs, comentar una mica el temps. Ara tenim per comentar força temps, perquè des del mes de juliol fins ara, doncs, tenim un lapsus de temps força important, i farem la previsió. Què ens pots dir?
1: Doncs, a veure, farem un resum molt ràpid d'aquesta darrera setmana. Recordem que els dos primers dies d'aquesta setmana, dilluns, dimarts i fins i tot part de dimecres, van ser aquells dies, podem dir-ho d'aquesta manera, terribles, meteorològicament parlant, amb aquelles elevades temperatures per un mes de setembre. Recordem que Arbúcies va arribar a una màxima de 37 graus en aquesta setmana, a principis de dilluns i dimarts, i amb unes mínimes que pràcticament fregaven els 20 graus, amb una sensació de xafogor molt, molt acusada. Però tot això va donar un tomb, doncs, de 180 graus molt ràpidament, i a partir de dimecres va arribar un sistema frontal. Al matí ja va aparèixer, doncs, el temps força, el cel força ennuvolat. A la tarda ja van caure alguns ruixats, que recordem van acumular al voltant de 34 litres per metre quadrat, i 20 d'ells van caure tan sols en 30 minuts. Per tant, es va superar el llindar d'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, una intensitat forta. I a partir de llavors, sí, hem tingut un temps força més estable, però sobretot, i el més destacat, és aquesta davallada de temperatures que segur que esperàvem tots els arbocients i arbocienques, catalans, catalanes, i no sé quanta
0: més. I resta del món.
1: Efectivament, perquè, de fet, va baixar entre dimecres i dijous, la temperatura va baixar 14 graus, la màxima, recordem, hem dit, de 37, però és que el dimecres la màxima va ser de tan sols 22 graus, entre 13 i 14 graus menys la temperatura màxima. Doncs bé, tot això ja és història, i tenim aquest ambient força més agradable. Fa una miqueta de caloret al sol al centre del dia, però l'ambient, l'aire és frescot, i fins i tot la temperatura mínima ha davallat aquests darrers dies fins als tan sols 11 graus. Una miqueta menys del que tocaria per aquesta època de l'any. Per tant, jo, per la meva part, ben agraïda aquesta davallada de la temperatura, i poca cosa més podem dir d'aquest resum d'aquesta setmana.
0: Jo esperava que al principi de setmana fos una davallada una mica més suau, no? Semblava que tenia que anar davallant fins a arribar a aquests nivells que tenim ara d'una temperatura més dins del que seria la mitjana de l'època. Pues que ens va apretar el ganyot fins a l'últim moment, i llavors de cop i volta, bum, va baixar.
1: Efectivament, i és que estàvem, recordem, amb una massa d'aire, doncs, nord-africana, molt càlida, també molt humida, i en canvi va venir una massa d'aire atlàntica força més freda, d'origen polar, amb temperatures molt més baixes del que, doncs, portàvem, i això va fer que el pas del sistema frontal, un cop que passés, que va passar la tarda, la temperatura mínima es va despoblar.
0: I llavors la pluja, que bé, s'anunciava, doncs, que podria provocar certs problemes, al final no va ploure al dematí, almenys aquí va ploure a la tarda d'una manera, doncs, força, força important, i també amb poca estona. Però bé, una aigua molt ben rebuda.
1: Doncs sí, efectivament, aquests 34 litrets, i recordem que som a principis de setembre, per tant, encara tenim moltes setmanes d'aquest mes de setembre per poder anar omplint el cistell.
0: Molt bé, fantàstic. Què tenim?
1: Què ens espera, no?
0: De què ens espera la previsió, exacte?
1: A veure, ens espera bé fins dimecres aquest temps, doncs, força estable, força assolellat. En aquest dissabte, diumenge, dilluns, dimarts tindrem aquest ambient força assolellat durant pràcticament totes les setmanes. Si bé és veritat, tots els dies, si bé és veritat que avui dissabte tindrem una miqueta més d'intervals de núvols. Fins i tot no descartem alguna petita gotellada, però serà merament anecdòtic, perquè diumenge hi haurà força més estones de sol, dilluns, dimarts, ambient assolellat, i sí que a principis entre dilluns i dimarts la temperatura sembla que remuntarà una miqueta, al voltant dels 27, 28, 29 graus, i dimecres ens passa una petita doncs un petit sistema frontal que farà de nou davallar de la temperatura, tornarà a ser força agradable i podria caure algun ruixat entre dimecres i dijous, per després ja veurem què acaba passant a final de setmana.
0: Però vaja, que la tònica serà aquesta, temperatures suaus, sense masses sobresalts ni masses coses estranyes.
1: No, ara tenim un ambient molt agradable al centre del dia, dilluns i març sí que pujarà una miqueta, però res tampoc extraordinari, i dimecres tornarien a baixar per situar-se als valors normals de l'època.
0: Doncs el que dèiem, ara sí que canviem de temps, d'apartat, i ara... quin tema ens presentaràs aquesta setmana per començar la temporada?
1: Doncs avui farem una barreja entre un tema més o menys històric, filosòfic i una miqueta existencialisme. Parlarem del vaixell de Teseu.

0: més un tema que ara en les pantalles de cinema doncs està una mica de moda, no? Amb la Iliada i aquesta pel·lícula que es pot anar a veure amb el Matt Damon com a protagonista.
1: Correcte.
0: I que ens presenta també la història d'això, de l'Odissea. Bé, doncs ens explicaràs a què treu cap aquesta referència a la mitologia grega o la cultura grega antiga.
1: Mira, avui el que intentarem resoldre és una pregunta que ja es feien els filòsofs grecs ara fa 2.000 anys i que dona encara avui doncs, força mal de caps tant a filòsofs com a científics o qualsevol persona fins i tot que estigui interessat en el tema. Deixem que us expliqui per fer aquesta entradeta què és el que m'ha passat els darrers dies. Tinc aquest mòbil a la mà que veus aquí, Jordi.
0: Sí, sí.
1: I l'any passat se'm va trencar la pantalla i vaig haver-la de canviar.
0: Molt bé, sí. Com li passa a molta gent.
1: Exacte. Però és que, a més, fa 3 mesos doncs aquest mòbil també li va patar la bateria.
0: Ah.
1: I vaig dir, bueno, doncs,
0: sí, és escolta, una mica de mala sort, eh?
1: Mira, li canviarem. No tinc ganes de canviar de mòbil.
0: Molt bé.
1: I per últim, se'm va caure i aquesta part del darrere és de vidre, no el portava a la funda aquell dia i es va trencar i vaig dir, què faig? Vaig dir, bueno, va, tornem-lo a
0: arreglar,
1: a arreglar, no?
0: Però ara estic content amb el mòbil funciona bé.
1: Molt content amb el mòbil. I ara, arran d'això, és el que em va sorgir el tema d'avui, no? Perquè ara jo faig una pregunta a tots els oients i també a tu, Jordi.
0: Ja m'ho pensava.
1: Que segur, exacte, que segur que molta gent m'està escoltant, però segur que tu encara m'estàs escoltant més. Aquest aparell que tinc a la mà i que l'he canviat la bateria, que l'he canviat la pantalla, que l'he canviat la part de la carcassa del darrere, continua sent el meu mòbil original? O estic parlant amb un altre, o estic parlant d'un altre tipus de mòbil? És el meu mòbil? Perquè, clar, l'he canviat tantes parts del mòbil que ja, el mòbil original com a mínim no ho és.
0: Sí, però totes les parts que has canviat són parts accessòries. O sigui, la pantalla és on veus la informació, la part del darrere és una part bonica. I què més se t'havia trencat?
1: La bateria.
0: La bateria. La bateria li dona energia, però el que és el cor on hi ha la informació, on hi ha el cor del telèfon, encara és el mateix. Jo diria que és el mateix.
1: Doncs va, perfecte. Doncs sàpigues,
0: jo ho diria així.
1: Jo diria, doncs jo t'haig de dir que no hi ha una resposta universal en el que puguis dir que si és l'original, no és l'original. Perquè sembla una pregunta absurda, i ara entrem ja en matèria de dissabte al matí, però us haig de dir que és una de les preguntes més antigues i fascinants de la història. I per entendre-la, hem d'anar-hi al temps, hem d'anar viatjant al temps i anar a l'Atenes, a l'Atenes de l'antiguitat, el vaixell aquest de Teseu que comentàvem al començament. Què va passar? Teseu era un mític heroi grec que va tornar doncs, victoriós de Creta perquè va matar el Minotaure dins del laberint. I ho va fer amb un vaixell, amb un vaixell de fusta de l'època. Els atenesos d'aquella època, els que estaven orgullosos del seu heroi, d'en Teseu, van dir, ostres, el que podem fer és com a mínim conservar el vaixell, perquè
0: és una gesta molt
1: és
0: gran.
1: Una gesta, i així el podrem sempre
0: doncs,
1: rememorar aquesta gesta tan important. Llavors, clar, què passa? Doncs passa com amb el mòbil, que aquell vaixell amb les dècades es va fer malbé. I un dia, doncs, canvien un llistó de fusta, s'ha fet malbé, el canvien per un altre. Perquè, clar, aquell vaixell estava
0: estava al port.
1: Estem parlant de mitologia, eh?
0: Clar,
1: no és que hi existeixi Teseu de veritat, ni que probablement era reflectit d'algun heroi, eh? Però estem parlant d'una...
0: És una faula.
1: D'una faula, eh? Però aquest vaixell, clar, es fa malbé si està a l'aigua. Llavors li canvies un llistó de fusta, i amb el pas de les dècades vas canviant les veles, vas canviant doncs, els rems, i al final doncs, vas substituint tot allò que es va fer malbé. Però aleshores, el filòsof Plutarc de l'època es va posar les mans al cap i va pensar, ostres, si no queda ni una sola peça del vaixell original, aquest continua sent realment el vaixell d'en Teseu? Llavors, aquesta pregunta, què en penseu vosaltres? Home, podríeu dir, Sí, la forma és la mateixa, la funció és la mateixa, de per rememorar la gesta d'en Teseu, i té sentit. Si li canvieu al final, no sé, les rodes de la bicicleta, continua sent la teva bicicleta, no? Al final, o no et donen una matrícula nova a la DGT perquè canviïs les rodes quan les estan gastades. Però espereu, perquè encara podem complicar una miqueta més. Segles més tard, un filòsof anglès, Thomas Hobbes, va fer un tomb de 180 graus a la pregunta i va dir: imagineu-vos que algú va agafant totes les peces velles del vaixell de Teseu, totes aquelles peces que havien
0: que estaven malmeses,
1: que
0: no servien,
1: i les aquelles que van llançar, i fan en un magatzem al costat el vaixell d'en Teseu un altre cop, però amb les peces velles,
0: encara que estigui malmès.
1: Exacte. Llavors, ups, compte, ara què tenim? Ara tenim dos vaixells. Tenim el vaixell en què anàvem canviant totes les peces malmeses, i tenim el vaixell, diguéssim, amb les peces originals d'en Teseu. Llavors, és com dir, Jordi, tu quin pagaries al final per veure en un museu? L'original o el que té les peces originals però que no és l'original? Quin decidiries que podria ser l'original? És la mateixa pregunta feta abans, però reformulant-te per posar més o fer pensar una miqueta més a la gent. I encara, fem-ho encara una miqueta més, més enrevessat. I si, per exemple, nosaltres, amb les persones, cada vegada que us mireu al mirall, creieu que sou vosaltres mateixos o no sou vosaltres mateixos? Perquè, clar, les cèl·lules del cos es van renovant constantment. Les de l'estómac em sembla que són cada 3 o 4 dies. La pell també es va regenerant completament. Els globus vermells també van canviar. No sé si viuen 100 dies, ho dic així de memòria. I fins i tot els vostres ossos també van canviant. Per tant, al final, què som? Com deia Heràclit, i aquí agafo una cita molt important, diu: som un flux constant de matèria. Què vol dir? Que cap home... ell va fer una frase molt, molt, molt coneguda, que deia: cap home no es pot banyar dues vegades al mateix riu, perquè ni el riu ni l'home són els mateixos. Per què? Perquè parlava d'aquest flux constant de la matèria. I ara traslladem la pregunta cap al futur, i si algú se'n recorda de la sèrie de Star Trek, sí, aquell de el Beam Me Up, transporta'm, que recordava que estava la nau al costat d'un planeta i diu: transporta'm el planeta de Thor, no?
0: Sí, sí, o fem un salt hiperespaial d'aquests que feien, no?
1: Exacte. Què feia aquella màquina? En teoria feia, doncs, agafava la teva informació, fins i tot quàntica, per dir-ho d'alguna manera, te desfeia la nau i te posava de nou en un planeta. Què passaria si en aquell moment que la màquina, per exemple, que s'està desfent, t'està desfent quànticament a la nau, no et desfés i en canvi creés una altra persona igual que tu en el planeta de baix? Hi hauria dues persones. Quina és la real? Quina és l'original? La primera o la segona? No ho sabem, no? És aquest l'objectiu del programa, per dir quina és la realitat, que depèn sempre dels ulls de qui ho mira. Perquè per un, per exemple, en el cas del vaixell d'en Teseu, per una persona podria ser molt important la matèria, les fustes, la vela, per exemple, perquè fos un fuster.
0: Encara que estiguis malmès.
1: Exacte.
0: L'original.
1: Però potser per un altre, per un historiador, l'important seria la informació, que era el que tu deies al començament, la informació, el quadern de bitàcora, sí, del capità, sí, sí, sí, el que anava notant cada dia. Per tant, no hi ha una resposta única en aquesta pregunta que et feia, però sí que ajuda una miqueta a fer pensar en aquests moments de tanta intel·ligència artificial.
0: El que sí està clar és que si el teu mòbil fos una obra d'art, doncs segurament haurien intentat restaurar la pantalla de vidre, haurien intentat recuperar la bateria com fos, i el vidre de darrere, doncs, l'haurien apedaçat, perquè com que és una obra d'art s'ha de mantenir original. O sigui, a nivell d'obres es fan restauracions, però es fan les restauracions justes per conservar la matèria original, que és el que té valor almenys en aquestes obres grans clàssiques, no? La Gioconda, o...
1: Correcte.
0: O, jo què sé, la batalla de la rendició de Breda, o, jo què sé, un piló d'obres que els museus les guarden perquè són les peces originals tal com les va fer l'artista i que s'han de conservar tal qual, i es restauren lo just perquè es puguin admirar tal com eren al moment en què es van fer.
1: Al final, l'objectiu, tal com estàs dient, és intentar respondre una pregunta que no té una resposta única i saber si què és l'important de les persones, dels objectes, dels éssers vius, si és més aviat la matèria o és més aviat el coneixement, o és també la història d'aquesta persona. En definitiva, és ajudar-nos a pensar una miqueta més a tots plegats.
0: Molt bé, Xavi, avui ha sigut molt filosòfic, per començar. No sé si tota la temporada serà així, però bé, benvingut també.
1: Doncs anirem canviant.
0: Molt bé, fantàstic.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: No us hi dius, ara que aneu a casa...
2: A vegades sí. A vegades sí, perquè a vegades xerren tanta estona que no acabem la feina i els dic, doncs, això ho acabeu a casa. Quan estava a casa cuinant, quan estava fent no sé què, llavors em venien totes les paraules del cap. O sigui que a casa jo crec que també treballen una miqueta. Llegint, i quan ja he passat tres línies ja no sé què estava llegint, ja no...
1: No anem bé així, eh? No anem bé, eh?
2: No, perquè jo ja els... O sigui, ja en parlem sempre amb ells. Quan han acabat la pàgina ja no se'n recorda. Diuen, ai, què m'està dient? I és perquè no estem prou concentrats moltes vegades.
3: Amics i residents, us donem la veu.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.

0: Ali Vives, aquí saludem, li donem les gràcies per iniciar aquesta singladura en el món de la ràdio.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia, Arbúcies. Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per convidar-me.
0: I, si et sembla, explica'ns el nom del Trencanous. Per què?
1: El nom del Trencanous està inspirat amb la màgica partitura de Tchaikovsky del ballet Trencanous, una música que m'encanta.
0: Una música molt coneguda, d'altra banda, no?
1: Sí.
0: I què més ens pots explicar?
1: Volia presentar-me. Per qui no em conegui, doncs soc l'Ali Vives, visc aquí a Arbúcies des de fa 20 anys, soc pianista i professora de piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. M'han convidat a fer aquesta secció per parlar de música clàssica en el programa d'Amics i Residents i estic molt contenta de fer aquesta col·laboració.
0: Bé, això és una mica un atracament que vam fer nosaltres, no? Vam fer la trucada i vam dir, ostres, sí, proposem-li, no? I et vas apuntar de seguida, o sigui,
1: de seguida.
0: Que nosaltres encantats de tenir-te aquí en l'Amics i Residents. També així doncs, portem temes diferents de lo que fa anys que anem tocant. I bé, doncs ens posaràs al dia bàsicament de la música clàssica.
1: Sí, molt bé. Estic molt contenta que hi hagi un espai a la ràdio per parlar de música.
0: Doncs vinga, tu manes, per quin apartat comencem?
1: Mira, començarem per l'apartat dels sons, de com tenim l'oïda. He portat unes campanes diferents que escoltarem i es tractaria de ordenar aquestes campanes. Jo primer us les presento. Mira, la campana número 1 és aquesta.
0: Molt bé, campana número 1. Encantat.
1: La campana número 2. I la campana número 3.
0: Són força diferents.
1: Força diferents.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo ara faré un ordre. Les tocaré amb un ordre determinat. La 1, la 3, la 2, la 2, la 1, la 3. Depèn de com m'agafi.
0: Sí.
1: Aleshores, hem de tancar els ulls. Bueno, tu hauràs de tancar els ulls. Els que escolten no cal que els tanquin perquè no veuen res.
0: Ja veig que hauré de fer de conillet d'índies més d'un dia.
1: Aleshores, faré dos tirades. La primera, doncs, això. Per exemple, jo faré un ordre i després tindrem que dir, doncs han sonat les campanes, la 2, la 1 i la 3, amb aquest ordre. Hem d'esbrinar l'ordre, d'acord?
0: Molt bé.
1: Comencem.
0: Ja m'agafo un paperet perquè si no...
1: Sí. Comencem, eh?
0: Comencem.
1: Comencem.
0: I he de tancar els ulls, sí?
1: Si vols fer l'exercici tal com jo me l'imagino, tal com...
0: S'ha de fer bé, s'ha de fer bé.
1: S'ha de fer bé.
0: Doncs va, vinga, va.
1: Si ens equivoquem no passa res.
0: Molt bé, molt bé. Endavant.
1: Tal dia farà un any.
0: Adelante, adelante.
1: Primera campana.
0: Molt bé. M'ho apunto. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Què tal? Com t'ha anat?
0: No ho sé, ara m'ho has de dir tu.
1: A veure, digue'm el resultat.
0: Jo diria que la primera és la 1, la segona que ha sonat és la 3 i l'última és la 2. No?
1: No.
0: No? Fatal.
1: Fatal.
0: Ho he fet tot al revés, potser,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: O sigui, he agafat l'ordre, però a la inversa.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, així, poder no ho tenia tan malament.
1: Primer és la 2.
0: Ah, primer és la 2. La més aguda és la 2.
1: La més aguda és la 2.
0: Ah, és que aquí poder...
1: Clar, tenia que haver-les... És que ho he fet més difícil. Podia haver-les ordenats de greus aguts, però he canviat una mica.
0: He intuït que aniria per aquí la cosa, però
1: no,
0: ara...
1: No. La 1...
0: La 1 és la més greu.
1: I la 3 és la del mig.
0: La 3 és la mitja.
1: Sí. Va. O sigui, repassem. La 1... La 2... I la 3...
0: Ara poder no m'enganxaràs tant, eh?
1: Va, som-hi una altra vegada.
0: Va, però tornem-hi, va.
1: Ara faré un altre ordre, eh?
0: Sí, sí, ja m'ho imagino.
1: Vinga, som-hi.

0: Aviam si l'he encertada.
1: Va, vinga.
0: I aviam si des de casa també els que ens escoltin sabent això del que has explicat dels tons,
1: sí.
0: Aviam si ara ho encertem. Jo diria que la primera que ha sonat és la 3.
1: Molt bé.
0: La segona, la 2.
1: Sí.
0: I l'última, la 1.
1: Visca!
0: Ara sí, ara sí, ara sí. Ara, ara sí. Ara ja no m'enganxaràs, em sembla.
1: Molt bé. Molt bé, doncs ara passem a la següent secció.
0: Ah, molt bé.
1: D'acord?
0: Doncs vinga, ara què ens tocaria? Quin...
1: Mira, ara ens toca els indispensables. Obres mestres, suggeriments de música per escoltar.
0: Molt bé. Doncs vinga, endavant, amb vinga. Aquests indispensables.
1: És el concert en la menor per piano i orquestra d'Eduard Grieg, un compositor noruec de la segona meitat del segle XIX, 1843-1907. Entre tota la seva producció, va escriure un dels millors concerts per piano i orquestra. Així el va descriure Arthur Rubinstein, un dels millors pianistes del segle XX. Gràcies a que Rubinstein el va interpretar per les millors sales del món, és un concert reconegut i escoltat. Hi ha moltes versions dels millors pianistes del món, però he escollit una versió d'una pianista actual que m'agrada perquè té un so molt clar, molt net, m'agrada com fraseja, com explica la música, el domini que té del tempo, l'entens perfectament. Ella fa la seva versió i et convenç totalment de la seva idea, l'entens, és sincera, m'arriba a l'ànima. Tinc entrades per anar a escoltar-la el 17 de novembre a Marsella.
0: Carai, quina enveja, no?
1: Sí.
0: La tens controlada, eh?
1: Quan l'escolto és com si ella desapareixés i només sento la música. Aquesta dona domina i fa el que vol amb el piano. Estic parlant d'Elisabeth Leonskaya. Va néixer a 1945, és a dir, que té 81 anys, a Geòrgia, en una família d'origen rus. Va estudiar al Conservatori de Moscou. Dintre de tota la seva interessant trajectòria, podem destacar que va col·laborar estretament amb Richter. Té 81 anys.
0: Sviatoslav
1: Richter. No m'atrevia a dir-ho.
0: Sviatoslav Richter. Clar, és que aquesta gent tenen uns noms de l'est que són complicats.
1: Té 81 anys, resideix des de l'any 78 a Viena i toca per tot el món. Si mires la seva pàgina web, toca per Àsia, Europa, Estats Units, increïble. La tindrem a l'Auditori de Barcelona el 14 de novembre, fa una gira per Espanya, toca a Bilbao, Sant Sebastià, Pamplona, Madrid, Barcelona...
0: O sigui, tot i tenir aquesta edat, els 81 anys,
1: encara està en actiu
0: i està àgil i fresca
1: és
0: tocant
1: brutal,
0: el piano.
1: És brutal. Mm-hmm. Sí, que s'ha d'anar a veure perquè és un fenomen.
0: És ben bé que la música rejuveneix, eh? Conserva.
1: Amb aquest concert tinc una relació molt estreta perquè és el concert que vaig tocar jo per final de carrera. Aleshores,
0: ah, sí?
1: Sí, el concert de Grieg.
0: I tens un bon record.
1: Tinc un bon record. És un concert preciós i us el recomano moltíssim. Mm-hmm.

0: Doncs aquest era l'apartat de les imprescindibles, no?
1: Exacte, imprescindibles.
0: Imprescindibles, que no ens ho podem perdre, ho hem de marcar en l'agenda, amb una creu, aquestes obres que són molt, molt importants. Entrem en l'apartat de...
1: Sí? No, entrem en l'apartat d'entrevistes.
0: Doncs vinga, anem a fer l'entrevista.
1: Molt bé.

0: I ara aquí sí que jo desapareixeré i la Lali entrevista. A qui entrevistes avui?
1: Avui tenim entre nosaltres el Joan Furió Vives. Hola, Joan.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Tenim la sort de tenir-lo per aquí a Arbúcies. Aquest jove guitarrista, perquè no el conegui encara, va començar a tocar la guitarra als 5 anys amb el seu pare Joan Furió Navarro. Va fer el grau professional de guitarra al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb Joan Furió Navarro, finalitzant amb Premi d'Honor de Guitarra i Música de Cambra. Continua el grau superior al Conservatori de Música del Liceu amb Guillem Pérez Guer. Després decideix fer un Erasmus a la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Va decidir acabar els seus estudis superiors a Londres. Joan, et volem preguntar, què et va convèncer per seguir estudiant a Londres?
2: Bé, bona tarda. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per tenir-me per aquí. És fantàstic poder venir aquí a Arbúcies a fer ràdio. Doncs, bueno, Londres va ser una etapa molt... ha sigut una etapa molt intensa de la meva, dels meus estudis, i realment fantàstica. M'ho vaig passar genial. Jo vaig arribar a Londres, que havia fet 2 anys al Conservatori del Liceu a Barcelona, de universitat, diguéssim, i a l'arribar va ser arribar a un altre món. De cop la universitat era superdiferent, estava ple de gent de tot el món, també molts catalans i espanyols que em van acollir molt bé, i clar, tot un idioma diferent, amb l'anglès que ja havia après, però de cop allà no en tenia i immers en una cultura diferent. També la Guildhall School of Music and Drama és una universitat que és de les més prestigioses de música del món, i s'ho creuen també. Llavors, o sigui, arribes allà i sembla una mica Harry Potter, com t'expliquen: benvinguts, aquí heu vingut a perseguir els vostres somnis, així com molt anglosaxó, molt americà. Clar, i amb 20 anys estàs, uau, on estem?
1: Quin canvi.
2: Al centre de Londres, amb tots els edificis, els rascacels, els gratacels, i bueno, i tot això, doncs, primer va ser impactant, i a més tota aquesta part que envolta la música, que la música em va agradar molt perquè la consideraven com algo molt maco, molt xulo, i que tothom anava a por todas a fer-ho el millor que poguéssim, no? I com que la Guildhall estava allà, doncs, per treure el millor de cada un dels músics, i que ells estaven allà per nosaltres, que a més et feien sentir com que eres un dels escollits per estar allà i tal, no? I com molt ambient, un ambient molt agradable per passar-s'ho bé mentre aprens i estudies i intentes estar, doncs, a les elites i fer-ho el millor possible. Així que, doncs bé, aquesta va ser aquesta etapa, molta gent superinteressant, i tot això, aquesta barreja, va ser el que em va fer quedar-me a Londres, i vaig anar allargant. Em van donar una beca també, em van donar diverses beques, de fet, de la universitat, de la Associació d'Interpretes d'aquí d'Espanya i altres associacions. I bé,
1: la Pedro Pons
2: també, i bé,
1: la Guildhall també, va ser la Guildhall, sí.
2: El professor també fantàstic, i em va animar molt a que em quedés, i hi havia un grup de gent molt maco, i també veia, doncs, el que podia desenvolupar allà, i vaig decidir que valia molt la pena quedar-me. Sí.
1: Molt bé. Amb tot això, amb tantes coses maques i tal, segur que també hi han coses que, això que dius, un idioma nou, et deixes els amics, deixes la família, comparteixes pis, només tens un prestatge a la nevera. Segur que hi han hagut coses que has hagut de trampejar.
2: Doncs sí, al principi, clar, arribes i era tot una bomba, i tampoc, doncs, em passava a pensar en les... no van agafar molta importància les possibles coses dolentes, no? Però bé, doncs, com més et quedes en un lloc, també li vas veient els racons bruts, no? I sí que, clar, hi ha coses, doncs, això, deixar de banda amistats, relacions... aquí, que després amb el temps he après també a trobar un equilibri de poder-les mantenir, I, i tinc la sort de mantenir molts amics aquí, amics i amigues a Barcelona, Arbúcies, i, però sí que van haver-hi moments de trobar a faltar a la gent. Després també estàs lluny de la família, també quan per exemple es va morir la meva àvia, doncs estava fora, vaig haver d'anar, més era la pandèmia, clar, va coincidir que era tot allò de la pandèmia, jo estava ja aïllat, van haver-hi alguns moments una mica així de... Però alhora, com que era tan acollidor el medi, el mitjà, que, o sigui, la gent, el lloc i tal, doncs no va pesar molt. Però bueno, sí que després dels últims anys, clar, vas veient que hi ha coses que... O sigui, aquella ciutat has d'anar tota l'estona amb un ritme superaccelerat, cada dia fas 30.000 coses i com no ho facis et quedes de banda, no? I cansa molt també, necessites molta energia. Després és una ciutat de 10 milions de persones, o sigui, és més gran que Catalunya, hi ha més gent que a Catalunya, i això vol dir que també et passes moltíssima estona anant d'un lloc cap a l'altre, o sigui, xupa molt amb moltes coses. I molta gent de Londres la descriu com una relació d'amor-odi, no? Perquè t'enganxa i molta gent et quedes atrapat allà, però costa també sortir-ne, no? Però bueno, valoració, tot lo bo ha compensat.
1: Tot bo ha compensat. Sí, sí, sí. També segurament amb els teus companys d'allà has fet amics molt bons que te'n recordaràs molt de temps, perquè entre una cosa i una altra has estat 5 anys, no? A Londres?
2: Sí. Sí, sí, clar, amics que...
1: Com una segona família teniu, tens allà.
2: Total, que a més ara estan tots repartits per Europa i pel món. I també tots ells són músics excepcionals que estan fent projectes superguais i sempre fent concerts, i això també està molt bé. Ha creat una xarxa de connexions superinteressant.
1: Molt bé, perquè després, o sigui, vas acabar el grau en allà i després vas fer un màster de 2 anys... d'interpretació de guitarra, i que vas aconseguir el first class, que es diu first class, que m'encanta això del first class, sí. Com els trens.
0: I... Sí, perdoneu que talli, és com la matrícula d'honor, no?
1: Això, sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, i doncs després dels 5 anys a Londres, encara ja tens experiència i bagatge de l'estranger, i et surt l'oportunitat d'anar a estudiar a Viena, a fer un postgrau a la Universitat d'Arts Escèniques i Música, i amb un dels millors guitarristes del món, el millor professor internacional, Álvaro Pierri. Ja tens un bagatge a l'estranger, però decideixes canviar una altra vegada de ciutat i anar-te'n cap allà. Una mica la mateixa pregunta d'abans, com és que et decideixes a fer això, i això, que ens expliquis doncs què t'ha portat i... Coses sí, aquí... que no sapiguem, que no puguem trobar al currículum.
2: Va ser una mica tirar-se a la piscina, perquè a Londres jo ja tenia com la vida una mica muntada, ja estava sortint de la universitat. M'havien ofert en aquell any a la universitat un fellowship, que era com estar de becari, ajudar el departament, que era una oportunitat superinteressant, perquè clar, una universitat fantàstica, i estàs allà al departament de guitarra com ajudant a fer-lo funcionar. I alhora em va sortir això de Viena, i va ser com, bueno, va, me'n vaig a Viena, i em vaig traslladar a Viena, que a més ja era començat el curs, ja era a finals de setembre i tal. I bé, doncs Viena, una experiència completament diferent a Londres. Ja havia après moltes coses de canviar-me de país i de ciutat que vaig poder aplicar, per tant suposo que va ser més fàcil l'adaptació. Ja sabia més o menys que el que se m'ha de... vaig fer molta calle, diguéssim, a Londres, de buscar-se pis, de buscar-se la vida, contactes, etc, i aguantar certes coses que, bueno, que llavors ja estàs acostumat.
1: Sí, buscar pis, has estat a diversos pisos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, cada any amb un pis diferent, i bueno, ara per fi ja tinc un pis que sembla que em puc quedar més temps.
1: Oh, que bé. Això està molt bé, no? Sí. L'arribada.
2: Sí, bueno, va ser una oportunitat que no li podia dir que no, i la veritat, com a curiositat, és que és un ambient completament diferent. O sigui, també la universitat també és una de les millors del món i està com, és equiparable a Londres, i la ciutat també és capital de la música clàssica europea i del món. O sigui, són dos llocs equiparables, però completament diferents, amb completament diferents tradicions de música i de caràcter i d'educació, idioma, el país, la nació, el pensament, és tot molt diferent, i també molt diferent de Catalunya, Espanya, Barcelona, no? El sistema d'educació musical és com molt més conservador, és més a l'antigua usanza, hi ha molta tradició també russa, com deies abans, per exemple, un bon exemple és l'orquestra de Viena, eren tot homes i van ser tot homes fins ben entrats als 2000, i és de les últimes del món que han pogut entrar les dones. Doncs aquest és, vull dir, és un exemple de conservadors que sona moltes coses, i el sistema d'educació és conservatori, és a dir, en el sentit de que a Londres era com aquí traurem el millor de tu, aquí estem els millors del món, no sé què, i com molt americà, com es veu a les pel·lis, i allà és com ets una merda, aquí et venim a ensenyar, perquè, i si no fas això no seràs res, o sigui, et venim a donar les eines i tal, que sí que les tenen i tal, però és agafar-ho completament des d'una altra perspectiva, i em va sobtar bastant, i va ser un, bueno, reaprendre a aprendre i a... però bueno, per altra banda té coses fantàstiques Viena, i sí que aprens moltíssim, i després està tot molt ben organitzat, tenen molts, donen molts diners a la música, a la universitat és de les que més, és la del món que més diners per estudiant té, i això es nota, o sigui, les instal·lacions són totes de primera, els profes són tot de primera, tot funciona, o sigui, bueno, realment dius,
1: així és com, l'autobús arriba
2: a l'hora, després la ciutat també funciona i el tren sempre va a l'hora, tot, o sigui, sempre,
0: no,
2: o sigui, pots confiar, clar, vas per allà tranquil, i tens, després surts de classe, pots anar a l'òpera, que com a estudiant és baratíssim, i tens els millors del món allà tocant, i l'orquestra, i bueno, hi ha una oferta cultural, i dona gust de lo bé que funciona tot, i lo bé, lo en sèrio que s'agafen la cultura, i cultura de qualitat. Així que, i després també hi ha molt ambient internacional, és una ciutat molt maca, amb molts parcs, funciona tot molt bé, més calmada que Londres, és un bon equilibri.
1: Bueno, quina experiència, sí. No? Un bon currículum, sí, una bona formació, Londres, Viena... Molt bé. Bueno, has actuat ja arreu d'Europa, dels Estats Units, a les millors sales, al Milton Court Concert Hall, a l'Auditori Viade de Girona, festivals de Londres, concerts organitzats per la British Spanish Society... També ets un apassionat per la col·laboració amb altres músics, has format exitosos duets amb violí, veu, guitarra, piano i arpa... Vas gravar l'àlbum Acordándonos amb la mezzo-soprano Sofia Llobet, i actualment actues amb la soprano Maud Nicholas al Regne Unit, Àustria, Espanya, Suïssa. Vas debutar com a solista amb orquestra interpretant el concert de Malcolm Arnold amb la Sixth Street Sinfonietta a Londres. Comences ara com una nova etapa. Què vols fer? Quins projectes tens? Sé que per aquí tens algun concert aviat, també estaràs per aquí a Arbúcies al Món, algun concert per Barcelona.
2: Sí, de fet us convido tots al desembre, serà el primer divendres de desembre, tindré el plaer d'estar a les conferències d'Arbúcies al Món explicant una mica, doncs, la meva vida com a músic i algunes coses interessants, i bé, i un concert que faig a Barcelona la setmana abans, el divendres abans del Clàssics Horta Guinardó. Tinc ganes de tocar ara, de fer concerts, que bueno, és el que he estat fent en els últims anys, doncs continuar una mica això, i ara doncs dedicar-me més a, ja que he acabat els estudis, doncs a poder compartir amb el públic el que m'agrada de tocar i el que he estat aprenent també, i així que fer concerts com a solista. Després estic començant un duet amb un altre guitarrista, que també tenim un projecte
1: bé,
2: de fer,
1: sí,
2: amb el Rafael Buró, de fer molts concerts amb una cantant de Suïssa, la Maud Nicholas. També tenim un projecte junts, bé, diversos projectes de cambra, solista, i estic gravant també ara un disc amb un tècnic d'Àustria, que és un gust poder treballar amb ell, és fantàstic, era el jefe dels tècnics de la Universitat de Viena i bé, vaig començar a gravar amb ell i ara doncs acabaré de gravar un disc, llavors doncs presentar-lo també al públic i,
1: oh, que bé.
2: I també alguns vídeos que tinc planejats fer a Londres, tinc planejat tornar per fer uns projectes i uns concerts, així que bueno, en resum, tocar i gravar. Sí, sí.
1: Que bé, molt bé. I anar a veure concerts, a veure qui contractes al Villa Margarita Music Fest, no? També, que estàs de director artístic, és un dels organitzadors i ets el director artístic, o sigui que has d'anar pel món a molts concerts a veure, aquest m'agrada molt, aquest el portarem al Villa Margarita.
2: Sí, sí, sí, de fet molta gent ja em va dient, ai, què teniu aquest any? Perquè jo igual m'agradaria venir.
1: Sí,
2: que també vaig anem rebent ofertes, no? Propostes, vaja, la gent que li agradaria venir. També és interessant així anar escoltant a veure què pot encaixar aquí, què li pot agradar a la gent d'Arbúcies i
1: molt festivals. Bé. Sí, sí, sí. Per acabar, si haguessis de demanar un desig, o dos, o tres, el que vulguis, quina llista de desitjos faries?
2: Bueno, no tinc grans desitjos, grans somnis, així el que m'agrada fer és tocar, és viatjar, és passar-m'ho bé, i explorar sempre diferents cultures, països, sempre aprendre, realment se centra en aprendre, així que trobar la manera, que bueno, de fet ja l'he trobat, doncs continuar, que això vagi bé, de viatjar, tocar, que tot vagi anant com ha anat fins ara, de bé, i ja està, i passar-m'ho bé i conèixer molta gent.
1: Fantàstic, Joan, ens ha encantat de parlar amb tu. Ens ha encantat tot el que ens has explicat i ara ens agradaria molt que, vist que has portat la guitarra, doncs clar, si poguessis tocar alguna cosa per nosaltres.
2: Vinga,
1: ens agradaria molt.
2: Interpretaré una peça de Manuel de Falla, compositor emblemàtic espanyol. Tocaré La danza del fuego fatuo. I res, moltes gràcies. De fet, em fa molta gràcia estar aquí perquè des de petit havia pensat que m'agradaria fer ràdio i escolto molta ràdio i content d'estar aquí. Així que gràcies també, Jordi i Lali, doncs, per tenir-me per aquí.
1: Gràcies a tu per estar amb nosaltres.

0: Uns aplaudiments de plàstic per acompanyar en Joan Furió, que ens ha acabat d'interpretar doncs, aquesta peça del gran mestre Falla. Doncs res, més ens faltarà l'últim apartat, no? Ja inaugurem, anem inaugurant coses, eh?
1: Exacte, la part de desitjos i de la vareta màgica. He pensat que m'agradaria molt que hi hagués un concert al mes de música clàssica a Arbúcies.
0: Aquest és el desig, no?
1: Aquest és el desig.
0: Un concert.
1: Un concert al mes.
0: Un concert al mes. Antigament, fa molts anys, hi havia un cicle que patrocinava la Diputació de Girona, uh-huh. i que de tant en tant venien concertistes o venien pianistes o duets o així, i actuaven en el...
1: A Cal Xic.
0: A Cal Xic, sí. Però parlo de fa molts i molts anys. Doncs res, ho demanem i aviam si els Reis ens ho porten.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, Lali, hem fet el bateig de foc avui d'aquesta secció i
1: moltes gràcies
0: a tu, anirem veient, anirem desgranant en pròximes trobades, anirem desenvolupant aquests temes i anirem dedicant el nostre temps a la música clàssica.
1: Molt bé, encantada.

No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. És el moment de fer una pausa. Tornem després del butlletí informatiu. No marxeu, us esperem.

0: Les 8, bona tarda. La jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president saudí Juan Jesús Vives i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. El Congrés tomba el reial decret llei amb què el govern espanyol pretenia regular l'activitat dels lobbies a Espanya. El text ha caigut amb el no del PP, Vox i Junts. En canvi, la cambra ha donat llum verda a la injecció de més de 300 milions d'euros a Ceuta amb el suport dels populars. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçala a aquesta hora els actes institucionals de la Diada que, per primera vegada, la Generalitat commemora a Extremadura. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que demà presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. I tenim les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquest vespre i aquesta nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. I en l'àmbit cultural us explicarem que la banda de punk rock català Crim se separa indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris i d'editar 6 discos. El grup tarragoní diu que necessita fer una aturada davant d'una indústria discogràfica que cada vegada s'allunya més d'un projecte independent com el seu. I ho acabem de saber, la Reserva Federal dels Estats Units acorda una pujada dels tipus d'interès d'un quart de punt fins al 4%. La Fed no s'ha doblegat a les pressions de Trump, que demana que s'abarateixi l'endeutament i ha apostat per actuar per mirar de frenar la inflació. Esports.
1: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6ª jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades disputades fins ara. Tenim en joc ara mateix 2 partits a la primera divisió al descans. Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. Més tard, a 2:15, també jugarà el Llevant Athletic Club. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música, el teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 91%.

No us equivoqueu pas, no. Ara i aquí, escolteu la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Comencem la segona hora. El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Bon dia i bon dissabte. Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades, com ja us explicàvem la setmana passada, la presentació de l'Amic i Residents. I bé, doncs, tornarem a estar aquí amb vosaltres un any més per donar-vos a conèixer cada setmana les activitats que hi ha preparades i organitzades a Arbúcies pel cap de setmana i també al llarg de la setmana. I bé, sense més dilació, comencem ja amb la secció d'aquesta setmana, i és que el Cirletet ha tornat a plantar la seva carpa a Arbúcies, no sé si ja l'heu vista, el Parc Monger, l'Espai Verd. I bé, en aquesta ocasió han plantat la carpa per presentar-nos el seu últim espectacle, que porta per títol Les noces de Titoró, i podreu veure aquesta obra tant avui dissabte a les 6 de la tarda com demà diumenge, 13 de setembre, a les 12 del migdia. Podeu comprar o bé les entrades allà mateix o bé a entrapolis.com. Si poseu Arbúcies en el buscador, en el cercador d'Entràpolis, us sortirà aquest espectacle. I bé, per aquest cap de setmana tenim previst aquest espectacle de circ, i per altra banda, el divendres que ve, el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, a la Llar de Jubilats, hi haurà una nova edició d'Arbúcies al món. Després de la parada d'aquest estiu, doncs torna un altre cop a aquest cicle de conferències, i en aquest cas una conferència que porta per títol Zoonosis i una salut, i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec d'en Ferran Tarrés i Freixas, investigador en virologia. I bé, això és tot per aquesta setmana, i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Hola a tothom. Abans de començar, volem donar les gràcies a Ràdio Arbúcies per obrir-nos aquest espai i donar veu al Club Bàsquet Arbúcies. Una oportunitat que ens fa especial il·lusió perquè ens permetrà acostar una mica més al club, al poble, explicar què passa dins i fora de la pista i, sobretot, donar a conèixer tot el que hi ha darrere de la gran família del CBA. Els nostres equips, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que, al llarg dels anys, han format part de la trajectòria del club. A partir d'aquest setembre, cada setmana, passarem per aquí uns minuts per acostar-vos l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Repassarem com ha anat el cap de setmana, els resultats dels nostres equips, alguns dels moments destacats, i també mirarem endavant per explicar-vos quins partits ens esperen el cap de setmana següent. I avui, per començar, toca parlar de la temporada 2026-2027, una temporada que encetem amb moltes ganes. Els entrenaments van començar el 31 d'agost, i a poc el pavelló de Can Pons torna a omplir-se de pilotes, entrenaments i bàsquet. Aquesta temporada, el Club Bàsquet Arbúcies comptarà amb els equips de diferents edats i categories, des dels més petits de l'escoleta fins als equips sèniors, sense oblidar els nostres veterans i veteranes. Una estructura que ens permet continuar fent créixer el bàsquet a Arbúcies i acompanyar els jugadors i jugadores durant les diferents etapes. I no només hi haurà novetats a la pista. Aquesta temporada també incorporem cares noves als equips tècnics del club, entrenadors i entrenadores que se sumen al projecte i que us anirem presentant durant les properes setmanes. Tenim tota una temporada per al davant, amb partits, victòries, derrotes, aprenentatges i, sobretot, moltes històries per explicar. I des d'ara, també les compartirem aquí, a Ràdio Arbúcies. Així que, comencem temporada, comencem aquest nou espai i, sobretot, comencem a parlar de bàsquet. Som-hi!
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb la primera crònica del cap de setmana de futbol d'Arbúcies. Primer partits de pretemporada d'alguns equips de la base i un nou partit molt important del primer equip, perquè es tractava del torneig Vescomtat de Cabrera. Hi ha diverses edicions ja. I ens visitava un equip de dues categories superior, el Vic, de la Lliga Elite. Feia molts anys que no ens visitava un equip d'una categoria tan alta, Campons, i la veritat és que l'equip ha estat a l'alçada del rival que teníem, acabant 0-0 el partit i perdent a penals. El partit hem jugat, lògicament, contra un equip superior, el Vic, ha tingut la pilota, però l'equip ha estat molt, molt sacrificat, ha treballat molt, hem tingut algunes arribades de fruit de bones jugades de creació, no moltes, perquè jugàvem contra un gran rival, però jo crec que molt bon partit del primer equip de l'Arbúcies. I pel que fa a la base, doncs debut del juvenil en victòria pretemporada, tot i que en pretemporada els resultats no són el més important, ha debutat el juvenil amb victòria, i derrotes del cadet i l'infantil, però que si valia pel juvenil que en pretemporada el resultat no és el més important, pel cadet i pel juvenil també. Han jugat alguns equips de futbol 7, però ja veureu que no sempre parlem de tots els resultats de la base, en destacarem alguns. Avui destaquem els de futbol 11, i les altres setmanes pues, farem diferents destacaments. Comentar també que el partit del Vescomtat de Cabrera d'avui ha servit per homenatjar el David Busquets, exjugador fa molts anys del club i excoordinador, i ara actualment preparador físic del Vic i excapità també del Vic. Jugaven els seus dos equips i s'ha fet un homenatge molt merescut en David. De cares a la setmana que ve, amb partits amistosos, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que us informaran dels partits que venen la setmana que ve. I això és tot. La setmana que ve, més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Cincinnati, WKRP. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de L'Amics i Residents. I'm at WKRP in Cincinnati.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: FM.
1: 24 hores al dia al teu costat.
3: L'impuls de la cultura és divers i no és exclusiu de les entitats públiques. L'Associació de Jubilats d'Arbúcies busca també ser un focus d'oferta cultural i ara en tenim una nova mostra. El proper 20 de setembre a Naus Aiats es presenta l'espectacle Gala Tres Tenors amb les veus dels tenors Albert Prost, Ignacio Encinas i Carles Costas, acompanyats pel pianista Josep Bofarull. Per parlar d'aquest espectacle, que segur aplegarà molta gent, i dels canvis que hi ha hagut de darrer moment, doncs ens acompanya aquí el president de l'Associació de Jubilats, Manel Serres. Bon dia, Manel.
4: Hola, bon dia.
3: I també tenim a l'altra banda del fil telefònic, ben connectat, a l'Albert Prost de Prius, tenor, que també participa d'aquest espectacle. Doncs anem a parlar d'aquesta gala dels tres tenors. Des dels jubilats esteu impulsant una oferta cultural amb una forta presència de la lírica. No és el primer espectacle que organitzeu des de que va entrar la nova junta. Quantes gales porteu fetes?
4: Bé, nosaltres tenim la gran preocupació, sobretot, de reconvertir la Llar de Jubilats en una entitat capaç d'organitzar aconteixements d'aquest tipus. Nosaltres vam fer l'any passat Carmen, l'òpera Carmen, i va ser un èxit rotund, vam omplir absolutament, i tothom que va sortir de l'òpera va sortir absolutament content, no? Li va agradar molt. I ara fem aquesta oferta dels tres tenors, la gala dels tres tenors. Ja sabem que no són els tres tenors que van donar nom als tres tenors, justament, no?
3: Sí, en Pavarotti, en Carreras i en Domingo, no?
4: I en Plácido Domingo, doncs ja sabem que no són ells, però sí que puc advertir a tothom i avisar a tothom que són tres tenors de moltíssima qualitat. Jo només voldria que la gent es mirés una mica els seus historials per poder comprovar que són persones que han cantat no solament al Liceu, sinó als millors escenaris operístics d'arreu del món. Per tant, em sembla que l'espectacle serà molt interessant. I a més, una altra notícia, bueno,
3: sí?
4: Que també acompanyarà els tres tenors la coral Harmonia. Uh-huh. També és una coral que ja fa molts concerts d'aquest tipus líric i de més, i que crec que serà un espectacle de moltíssim nivell. I l'últim, que ens l'hem descuidat, que és el pianista.
3: Sí, exactament, el pianista que els acompanya, efectivament, que ens l'havíem deixat, que és el Josep Bofarull, que em sembla que fan ja una... tenim, com dèiem, en línia amb l'Albert Prost, que
4: Prost bé, de Prius.
3: Prost de Prius, que ja el tenim connectat, i que bé, doncs, ens pot explicar una mica aquest binomi d'aquests tres tenors i en Josep Bofarull, que feu com una tripleta més del pianista, que ja aneu actuant junts a diversos llocs.
5: Doncs, una vegada més, gràcies per escoltar-nos. Doncs sí, és un concert aquesta gala de tres tenors, que sempre té molt bona rebuda, sobretot per la gran idea, doncs, que va tenir en el seu moment el gran Pavarotti. És evident que no som els tres grans tenors, en primer lloc perquè un d'ells és mort i els altres ja són molt, molt grans, tots encara que encara canten i fan els seus pinitos. Però aquí hem de donar les gràcies sobretot al gran Luciano Pavarotti. La idea que va tenir de reunir dos companys, dos amics, i crear aquest format de concert, que de seguida que van començar ells, poc després, doncs gairebé, no dic tots els tenors del món, però la gran majoria hem volgut afegir-nos en aquest format, perquè a mesura que l'hem anat fent hem vist doncs, el que dèiem de la gran rebuda i les sinergies que es creen sobretot a dalt de l'escenari entre els companys i sobretot companys, o sigui els músics, els intèrprets, amb el públic. Concert que funciona sempre molt bé. Variem molt el repertori, depèn del lloc que el fem i de les vegades que el fem. Hi ha llocs que l'hem fet inclús en festivals durant anys seguits, en cada edició, i cada any hem hagut de recanviar el repertori, i sempre ple. Vull dir que és un concert que té molt bona acceptació per part del públic.
3: I el repertori que s'ofereix suposo que deu ser similar al dels tres tenors originals.
5: Sí,
3: es busca àries molt conegudes o talls d'òpera que són emblemàtics, no?
5: Correcte, sí. O sigui, intentem buscar una mica d'equilibri, sempre oferint, partint de la base que tot el que oferim és de la màxima qualitat, no? Per al tipus de repertori, però sempre busquem aquest equilibri d'aquestes peces que la gent coneix, que han escoltat molt, que potser algunes que no han escoltat tant, però que per la seva bellesa sonora o melòdica doncs entren de seguida i la gent s'hi enganxa de seguida, i això és el que fa que atrapi el públic. En aquest cas concret, no sé si permeteu que expliqui doncs, el programa que farem, doncs sempre fem dues parts, perquè és també val a dir que és un programa molt, molt arriscat en el sentit que és molt exigent per les veus, i aquesta vegada començarem amb una primera part dedicada a l'òpera, on farem un tastet d'àries d'òpera, seguidament d'unes quantes napolitanes. Les napolitanes sempre donen aquesta frescor, aquest aire més, més mariner nostre, no? Tan proper a Nàpols i a Itàlia i a tot el Mediterrani. I llavors una segona part on hi entrarem amb la sarsuela, on podrem escoltar doncs, peces de sarsuela, tant sarsuela espanyola, de la que tothom ha escoltat tota la vida, però sense oblidar la sarsuela nostra, la sarsuela catalana, el teatre líric català, sovint tan oblidat, però que tenim un gran repertori, un gran ventall d'obres líriques catalanes que tenim oblidades i que no hi ha concert gairebé que no hi posem una pinzellada. I això seria una miqueta el programa a grandes rasgos, que en diuen.
4: Albert, seria això. Et volia preguntar quin paper juga aquí el cor, Harmonia?
5: Vale. Doncs el cor en aquest concert concret hi juga un paper una miqueta d'acompanyar les veus, no? Tenen potser un protagonisme d'haver de cantar sols diferents obres, o simplement acompanyen les napolitanes i alguna peça de sarsuela catalana, per exemple, que hi ha intervenció de cor, doncs acompanyen, però acompanyen molt ben acompanyats, perquè realment estic molt content del resultat del cor. Val a dir que el cor és el dirigeixo jo, és el, per això també li tiro floretes, perquè s'ho mereixen i ho fan molt bé i treballen molt seriosament.
2: Dolor es saber que no puedes llorar.
3: Clar, és un repertori que no només té el seu repertori a l'òpera, sinó que també recull aquesta tradició de la sarsuela, que a vegades sempre se'n parla que és com un menys apreciat, però en canvi jo crec que entre la gent, doncs, els que són entusiastes del cant, agrada molt recuperar obres de sarsuela.
5: Doncs sí, i és una llàstima que es tingui com una obra menor o com un género chico, que en diuen, el género chico, que podria ser, que no és, o sigui, no tota la sarsuela és género chico, i el género chico seria sarsueles que es feien en un format reduït, en un format curt d'un sol acte per poder-ne fer dues, inclús en una sola sessió, i seria això, però hi ha una anècdota del Wagner, gran compositor d'òpera, o sigui, per excel·lència, això agradi o no agradi a molta gent potser, o a alguna gent, Wagner era un gran compositor, un gran coneixedor de la música i de l'art en general. Quan va estar a Espanya a la seva època, aquí es començava a fer aquí, ja es feien sarsueles, evidentment, i el género chico, va sentir una obra, no recordo ara quina era, dins d'aquesta anècdota, però quan va sortir va dir, ostres, diu, caram, diu, si això és el género chico, com serà el gran gènere de música espanyola o catalana, en aquest cas estranyesca. I realment és una llàstima que tenim sarsueles d'una qualitat musical tan important i tan gran i que es menyspreen per la incultura, deixeu-m'ho dir, de certa gent que han volgut durant dècades associar la sarsuela amb un cert règim polític, bueno, diguem obertament, no?, a l'època potser més franquista, no?, han volgut com relacionar, no?, perquè el Franco es va inclús voler apropiar una miqueta del gènere i suposo que li devia agradar també, però ostres, no té res a veure amb compositors de sarsuela que eren totalment antirègim, com per exemple Pablo Sorozábal, Sorozábal, compositor de La tabernera de la Puerta, de La Catiusca, de tantes sarsueles, que estava en contra del règim i els va passar canutes, per no dir una altra cosa, durant l'època de Franco, pel sol fet de ser republicà en aquella època, o més que republicà era antirègim, no? I altres compositors que eren més del règim i van tenir, doncs, en aquell moment que hi havia el Franco, doncs més bona acceptació. Però ara que ha passat tot, per sort, o no ha passat del tot, per desgràcia, però ha passat bastant tot aquest règim i tota aquesta cosa franquista, el que queda és la música, i aquesta música hi és. L'important és que avui, després de 100 anys, de 150 o de 80 o de 70, encara es canta sarsuela a tot arreu del món, i allà on es canta té èxit i agrada, i moltíssim.
4: I tant.
5: Això ho puc dir perquè ara mateix estava escoltant un trosset que heu posat una pinzellada que m'ha semblat que era la meravella.
3: Sí, és
5: de Moreno de Roba, i m'ha semblat que era jo, eh?
3: Sí, sí, exactament, és la Romanza Meravella, amb tu cantant. No et sabria dir quina sala, però sí, estaves interpretant aquesta peça.
5: Sí, per el que m'ha semblat, em sembla que és del concert que vaig, no ho sé segur, però perquè tinc un parell o tres de vídeos a internet amb la Meravella, i un d'ells, precisament, és en un teatre, el Gran Teatre de Xangai, que aquest octubre passat vam fer-hi una gira de concerts amb una companya soprano i el mateix pianista que ens acompanyarà, en Josep Bufón, i quan cantava la Meravella, la gent és que es tornaven bojos, gairebé més que amb l'òpera, que coneixen perquè és com més internacional, i he cantat a Rússia, he cantat a Colòmbia, he cantat a molts llocs del món, i a tot arreu hi poso una mica de sarsuela, perquè penso, ostres, com a català o espanyol, si a vegades he representat més Espanya, doncs em veig amb l'obligació de fer-ho, i les ganes, sobretot, i agrada moltíssim, moltíssim.
3: És aquesta típica associació o falsa associació de certs estils artístics a un color o a un sentit polític, quan els artistes, doncs, són lliures, l'únic que pensen és en la creació, i està clar que a nivell popular, doncs, la sarsuela també ha tingut una llarga trajectòria i s'ha fet molt popular, sobretot a, per exemple, a Barcelona. Recordo que els meus sogres anaven a veure sarsuela en alguna sala que hi havia allà a prop del barri. Per tant, és una cosa que, encara que pot tenir mala imatge a certs nivells, però que a nivell popular, doncs, durant també ha tingut el seu predicament i s'ha mantingut viva al llarg dels anys.
4: A veure, perdoneu, jo és que crec que aquí a Catalunya la sarsuela interessa moltíssim, eh? O sigui, és un gènere que és molt estimat aquí a Catalunya, eh?
5: Jo crec que sí.
3: Hi ha molts compositors de sarsuela aquí a Catalunya.
4: I tant.
3: Doncs tornant al tema, aquest format dels tres tenors, quant de temps fa que gireu els tres amb tot aquest repertori?
5: Doncs mira, realment, jo recordo que el primer concert de tres tenors que vaig fer jo amb altres tenors que no són els que cantaré aquest proper diumenge, però perquè he fet concerts de tres tenors amb gairebé tots els tenors de Catalunya, perquè són molts anys, però el primer que vaig fer crec que va ser el 2007 o el 2008, el 2007 crec, per homenatge a Luciano Pavarotti. O sigui, com va morir Luciano Pavarotti, doncs vaig

0: a la Itàlia, i va ser una idea seva. També va ser una miqueta, que m'agrada dir-ho, per ajudar, per donar un cop de mà en Josep Carreras. Josep Carreras, quan van començar a fer el primer concert dels Tres Tenors, ell sortia d'una malaltia greu, però, bueno, conegut per tots, una leucèmia.
1: Sí, sí, exacte.
0: Va passar Canutes, li va interrompre la gran carrera internacional que havia estat fent, i el Luciano, que era una gran persona, molt bona persona, va trucar el Domingo, una altra gran persona, val a dir, el Plàcido Domingo, i van dir, escolta'm, fem això, i li direm a en Josep que si vol col·laborar. En Josep va acceptar i va tenir un èxit rotund. Doncs, tornant al fil que deixem, jo el 2007 vaig organitzar aquest concert de Tres Tenors, i ostres, i la sorpresa va ser que, bueno, vam aplegar 700 o 800 o 900, no me'n recordo, però això es va fer amb un embalat de Festa Major Calella, i un mes de setembre, just a l'any de morir el Pavarotti, el dia que feia un any que moria, i ostres, i vam veure que això omplia. A partir de llavors vam començar, doncs, a fer-ne, em van anar trucant d'altres llocs que volien el concert, i ostres, ja no sé, he perdut el número de concerts de Tres Tenors d'aquest format que he fet, perquè allà on vas, i l'he fet amb orquestra, l'he fet amb piano, l'he fet amb cor, l'he fet sense cor, però... inclús alguna vegada amb una soprano pel mig, intentant fer una miqueta, doncs, de col·laboració, o sigui, però bàsicament és un format que agrada moltíssim.
2: Però el que penso que també podries explicar una mica és que no solament heu fet concerts de Tres Tenors aquí a Espanya, sinó que heu donat gires arreu de com a mínim arreu d'Europa, no?
0: Sí, evidentment, i ara parlem molt del concert aquest de Tres Tenors perquè és el que oferirem, però evidentment la meva carrera és, hi faig altres tipus de concerts, tant recitals, acompanyat a piano o orquestra, amb sopranos, o en solitari, o inclús fent òpera o sarsuela representada, i com a director, que també dirigeixo orquestra, i doncs també doncs, faig gires i concerts amb l'orquestra. Sí, sí, sí, evidentment.
1: La meva pregunta també era com us vau conèixer, com vas contactar amb els altres tenors per començar tot aquest cicle de concerts, desenvolupar tota aquesta idea.
0: Doncs mira, per aquest concert en concret d'Arbúcies, doncs quan me'l van oferir, jo estava fent una gira precisament amb un dels tenors que participarà, amb l'Ignacio Encinas. Estava fent una gira de concerts, o preparant la gira de concerts, si més no, preparant la gira de concerts a Nàpols, que va ser aquest estiu, el mes d'agost. Però quan el senyor Manel em va trucar i em va contactar per aquest concert, doncs ja estàvem preparant aquesta gira amb l'Ignacio, i vaig dir, ostres, mira, si fem la gira a l'agost amb tu, doncs, ostres, després el concert d'Arbúcies també el fem amb tu, i ell contentíssim. I va ser així, la casualitat que ja estàvem preparant una gira amb aquest format, amb altres obres, algunes són les mateixes, altres són diferents, perquè va ser una gira amb orquestra a tota la zona de la campanya i prop de Sorrento i tota aquesta zona, i va ser així, sí, sí, sí. I també vull trencar una miqueta aquest mite que la gent diuen que hi ha rivalitats. N'hi ha moltíssimes en el món de l'òpera, és veritat que hi ha moltes rivalitats, hi ha moltes enveges, però jo, amb tots els tenors que he cantat, tots els tenors que he cantat concerts d'aquest format, no?, de Tres Tenors, hi ha hagut sempre una complicitat, un bon rotllo, que això s'agraeix com a cantant a dalt de l'escenari, i el públic ho agraeix perquè el públic ho nota. El públic és molt més intel·ligent del que ens pensem, i no, nota aquesta complicitat, veu la mica de broma que ens fem entre nosaltres, i això és trencar una miqueta la figura del cantant d'òpera seriós que surt, canta i se'n va.
2: Jo hi ha dos aspectes que voldria significar. Un d'ells, la meva gratitud a en Quim Mayugo, aquí tots coneixem, perquè ha vingut aquí a Arbúcies en moltes ocasions. Amb ell vaig muntar primer l'òpera La flauta màgica aquí a Arbúcies, i després, l'any passat, vàrem muntar Carmen també a través d'ell. Ell va fer els contactes amb els tenors, amb les sopranos, etc, etc, etc. I en aquesta ocasió també ell em va aconsellar que us contractés a vosaltres per poder fer

0: el concert dels tres tenors. Així que un agraïment profund a en Quim Mayugo. Però per altra banda, també vull destacar el fet que aquest concert nosaltres el cobrem a 10 euros, que és una entrada irrisòria per la qualitat de l'espectacle que s'oferirà, però podem fer-ho gràcies al suport que hem rebut de la Diputació de Girona i també de l'Ajuntament d'Arbúcies. Per tant, això és molt important per a nosaltres que som jubilats, no? Que estem a la llar de jubilats i que tenim encara aquesta capacitat de poder organitzar coses d'aquest tipus que crec que per al poble són importants i que aporten moltíssim a nivell cultural.
1: Home, mira, m'ho has tret de la boca perquè ara una de les preguntes que tenia sobre la taula ja per tocar era aquest del finançament, no? Perquè, esclar, un espectacle així a Nauseiats, que Nauseiats encara, diguem-ne, que no està del tot preparada, que s'han de posar els equips de sonorització i tot això, encara que ara sí que hi ha la climatització. Clar, sí. Vol dir que hi ha d'haver un esforç, s'ha de pagar els artistes, vull dir, esclar, hi ha aquí aquesta qüestió del finançament que està molt bé que s'hi doni suport, no?
0: Sí, sí, perquè pensa que no solament és la qüestió dels artistes que venen a cantar, el pianista, el llum, el so, totes aquestes coses, i a més ara en aquest moment afortunadament ja funciona l'aire condicionat i la calefacció, que això era una altra despesa important i ara en canvi s'ha subsanat, però ja no és solament tot això, sinó que a més per exemple hem de llogar el piano, que també té un cost bastant important, vull dir, el piano del pianista ha de venir al dematí, és impressionant veure com mouen aquests pianos.
1: Sí, és, clar, és que és un instrument delicat, no?
0: De veritat, et dic que el posen a sobre una carretilla com si fos una tanqueta i allò va, bueno, a tot drap, en 5 minuts te'l treuen del cotxe o de la furgoneta, te'l porten a l'escenari, després el temps d'afinar-lo i tot a punt. Uh-huh. O sigui que porta el seu intríngulí, però estem molt contents de poder oferir un espectacle d'aquest nivell i d'aquesta qualitat.
1: Potser també és un espectacle veure com es tragina, com es mou un instrument d'aquest tipus.
0: T'asseguro
1: que ho és. I després com es fa l'afinació, perquè l'afinació també és una cosa molt delicada i que no pot fer tothom.
0: No, evidentment. Ell com afinador és bo, és molt bo, i tots els que han tocat els pianos que ell ha afinat diuen que realment estan molt ben ajustats, molt ben ajustats. I realment, com deies, és un espectacle veure com surt aquell piano de la furgoneta i com acaba posat a sobre un escenari, un espectacle.
1: Doncs bé, ja per anar acabant, no? Veurem aquests tres tenors, aquesta gala, en altres llocs? Es anirà repetint aquesta fórmula més endavant o això té data de caducitat?
2: No, això no acaba mai, esperem que no acabi mai. O sigui, aquest concert, sempre que ens el demanen, és un concert que el tenim força a punt, perquè és reunir-nos els tenors, triar el repertori, fer els assajos pertinents amb el cor, sense el cor, amb el piano, amb l'orquestra, amb el que sigui, i és un lloc que portem ara a la vista, no en tenim cap més, perquè mira, abans d'ahir vam estar a Guadalajara, a El Casar, a prop del costat de Guadalajara, fent aquest mateix concert, un repertori similar i també amb molt d'èxit i amb molt bona rebuda. I ja et dic que la gala aquesta que vam estar fent per Nàpols, aquesta gira, perdó. Per tant, és un concert que el tenim en cartera, com aquell que es diu, i que el podem anar fent sempre, i que sovint el demanen, perquè és que agrada molt.
1: I una altra qüestió, es fa feixuc, es fa complicat la qüestió de decidir el repertori? Complica molt la mecànica de funcionar de la tripleta, o ja ho teniu tan integrat que ja veieu de seguida què és el que heu de fer?
2: Mira, el que costa més a mi és retallar, perquè comença a pensar, vol dir cantar això ara, ja els hi cantarem això, ja els hi cantarem,
1: sí, abans, sí, sí.
2: I ens emocionem i som tan entusiastes, perquè és que mira, fa poquet m'escrivia un dels tenors, l'Ignacio, que encara estava emocionat de la rebuda de Guadalajara, i un article que ha sortit al diari ens l'ha enviat, i bueno, i ens agrada tant i ho vivim tant i som tan apassionats de tot amb la música, quan fem un concert d'aquests voldríem cantar tot, no? I a mi és una cosa que m'agrada compartir-ho amb el públic, no? Perquè jo no jo ho veig així. Quan puges a l'escenari, no estàs evidentment que cantes pel públic, però no per ells, sinó amb ells. Jo ho veig, no? Que és per estar juntament i compartir i comunicació, i si els hi coneixo potser una obra nova, o fer-los veure com ho fem aquesta la fraseig, o la manera de cantar un ària o l'altra. Per tant, no ens costa gens, no ens costa gens, i sempre ens hem posat d'acord, sempre, amb els tenors que siguin, amb els tres que vindrem o amb altres tres, és igual, amb el repertori, de dir: ostres, jo vull cantar aquesta, doncs canta-la tu, jo faré l'altra. Ostres, aquesta ja la canto jo. I les que llavors cantem a trio, doncs també ens repartim aquesta frase tu, aquesta frase jo, i a vegades canviem al mig concert, canviem i un canta la frase d'un i un canta la frase de l'altre, perquè estem contents, i aquesta cosa que tan espontània, que això fa que el concert sigui, doncs, bueno, molt, molt, molt proper en el públic.
0: Aquesta complicitat sempre es traspua, i la gent ho viu des de baix també, eh? Vull dir, no,
2: tant,
0: no sou vosaltres solament els que gaudiu d'aquest espectacle, la gent de baix també veu que vosaltres esteu tan units,
2: sí,
0: i que,
2: sí, sí,
0: i que hi ha aquesta complicitat, i això també fa gaudir una mica més al públic, eh?
1: No, hi ha moments de les àries que realment et posa la pell de gallina, no? Veure com s'interpreta, com es va transmetent aquesta música, i el fet de viure-ho en directe, doncs també és un plus.
2: I tant, doncs sí, és així mateix.
1: Doncs ara la pregunta seria més per en Manel: com es poden aconseguir les entrades d'aquest espectacle?
0: Sí, val a dir que la venda d'entrades està anant molt bé, que per tant totes les persones que vulguin assistir en aquest concert, que passin per la Gavella el més aviat que puguin, perquè no sigui que després es trobin amb unes entrades bastant endarrere, o etcètera, no? El preu és 10 euros, és un preu molt assumible per tothom, i què volia dir? Que tothom pensi que hi haurà lloc, que si convé posarem més cadires, i tenim 300 localitats, però podem allargar una mica més, perquè estarem preparats per poder-ho allargar una mica més si convé, eh? Uh-huh. O sigui que, sisplau, que tothom es posi les piles i endavant.
1: I res, recordar això, que el proper 20 de setembre a Naus Aiats, a partir de les 7 del vespre, es presenta l'espectacle Gala Tres Tenors amb aquestes veus. M'has comentat abans que n'hi hauria algun que no hi seria, o no, potser ho he entès malament. No. Serà l'Albert Pros, l'Ignacio Encinas i el Carles Cosías, acompanyats pel pianista Josep Bofarn i amb la coral Harmonia, que tanca aquesta tripleta i que completa aquest espectacle que es farà a Naus Aiats. Molt bé, doncs Manel, no sé si vols afegir alguna cosa més, ja ho deixaríem aquí.
0: No, simplement recalcar una mica aquesta idea que tenim a la Llar de Jubilats, que no és solament aquests concerts operístics i aquestes coses que estem fent a nivell musical, sinó que també estem organitzant conferències, com per exemple Arbúcies al Món, que en tenim ara recent, n'hem tingut una cada mes des del passat mes de gener, i que per tant intentem obrir les portes de la Llar a tothom, i que tothom sàpiga que allò no és solament un lloc per anar a fer la partida de cartes, que també, que
1: sí,
0: també,
1: sí. Sinó que és un espai dinàmic.
0: Sinó que és un espai dinàmic, que es poden fer moltíssimes altres coses.
1: Mm-hmm. Molt bé, i també agrair, doncs, la deferència del tenor Albert Pros de Prius, que ens ha acompanyat i doncs ens ha fet 5 cèntims d'aquest espectacle, per acabar d'animar els que puguin estar una mica dubtosos.
2: Gràcies a vosaltres, i sobretot t'agrair moltíssim, en general i a la Llar de Jubilats, però la música sempre ha d'estar present, sempre, a les nostres vides, i també agrair l'Ajuntament i Diputació i tota la gent que hi creu i que col·laboren perquè sigui possible això que estan fent tan ben fet.
0: Gràcies, Albert, gràcies
2: a vosaltres,
0: Jordi, per aquesta iniciativa i per poder estar aquí a explicar-te tot això.
2: Gràcies a vosaltres, bona tarda. Gràcies.
3: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

Avui aprofitem per oferir-vos un resum d'una xerrada que es va produir el dia 5 de setembre, precisament el dia que vam fer la presentació del programa a la Gavella, a les 12 del migdia a la sala d'actes de la Gavella d'Arbúcies. Es va presentar el llibre La revolució pendent, sota aquest títol i a càrrec de l'autor Carles Benítez, amb la col·laboració, la presència del molt honorable president Quim Torra. En aquest acte doncs, es va dur a terme doncs, tota aquesta presentació, tota l'explicació del transfons polític d'una època convulsa com va ser la transició, on els països catalans eren molt presents a la societat catalana. I l'autor, Carles Benítez, doncs, en fa reflex com a històric d'aquella època a través d'aquest llibre. Doncs res, us oferim aquest resum perquè us feu una mica una idea de com va anar aquesta presentació.

0: Joaquim Torra per la disponibilitat, al Carles pel llibre, a la Blanca en memòria, i a tots vosaltres per haver-nos donat. També volia donar les gràcies a Pablo Lliure i a la Forja per confiar en mi per presentar l'acte, que a més em fa molta il·lusió perquè per mi és un acte especial, molt, bastant especial, perquè jo l'any 82, quan van detenir la Blanca Serra, jo era estudiant de l'Institut de Barcelona on feia ella classes, com si és Monturiol, jo tenia 16, 15 o 16 anys, però a partir de la seva detenció va ser quan vaig començar a participar en mobilitzacions, els primers aldarulls, vam crear el col·lectiu independentista d'institut del nazisme tutorial, i llavors el fil roig ha anat continuant amb altres històries. No? Però bé, jo no m'enrotllo més, passo la paraula al Quim Torra, que és...
1: I quan vaig rebre la invitació a venir avui aquí, em va fer molta il·lusió, perquè crec que d'alguna manera també és un cert homenatge a la Blanca, i per tant va fer, insisteixo, doncs molta, molta alegria compartir aquesta estona, i que segurament doncs després el Carles ens explicarà més detalls, no? que potser no sabem. Jo us he de confessar així d'entrada que aquesta il·lusió també anava amb un barrejada, diguem, amb un desconeixement bastant gran de tot el que ens expliques en el llibre. És a dir, sí que coneixia el Psant, sí que coneixia sigles com l'MDT, però no coneixia el detall del que havia anat passant des del Psant, el Psant provisional, a després a independentistes dels Països Catalans. La veritat és que només per poder conèixer tota aquesta cronologia i tota aquesta història de com van anar passant les coses, crec que ja el llibre val la pena llegir-lo. Però si em permeteu, jo, res, en aquesta petita introducció m'agradaria centrar-me primer amb els 4 o 5 temes que més m'han frapat de llegir-lo, i després si us sembla un parell de reflexions més genèriques i potser més a la vista d'aquest llibre, quines reflexions també m'han produït, no? En primer lloc, el llibre crec que és molt oportú, perquè està a punt de caure'ns una altra vegada, eh? Estem l'any 26, l'any que ve serà el 50è aniversari del que ja començaran a dir-ne, el 50è aniversari de la transició, etc, i tornarà a caure'ns tota la tempesta d'aquesta transició ideal que va aconseguir doncs portar a Espanya la democràcia, no? I aquest llibre crec que posa de manifest la trampa de tot plegat, no? I ho explica amb tota la cruesa d'algú que ho va viure, i que no s'està d'explicar doncs que aquella nova restauració borbònica, en definitiva, no va ser cap ruptura, sinó que va ser tan sols una reforma, no? Això que crec que aquests últims anys encara ho hem vist amb més claredat, em sembla que té un mèrit especial de les persones que aleshores, en aquells anys 74, 75, etc, van mantenir aquesta, la tesi de que el que aquell país necessitava era una ruptura i no una reforma, no? I més quan al costat d'Espanya, Portugal sí que feia una ruptura absolutament completa amb el seu passat, i passava comptes a més a la dictadura, des de la dreta a l'esquerra, que és el que em sembla important. Aquí no hem passat comptes a ningú. Més aviat aquesta restauració borbònica, les amnisties, els pactes de Moncloa, etc, van servir no només per blanquejar el nou règim, sinó per amnistiar el nou règim, l'antic règim, perdó, menor, sense cap importància. El que em sembla molt, molt rellevant, de bo, i agraeixo molt, és aquesta aportació d'un llibre que ens ajuda a entendre doncs què es va fer durant tots aquests anys, però sobretot que llegit ara ens alerta de moltes coses, ens posa allò uns missatges molt clars, i que tant de bo realment ens ho llegissin per no caure en els mateixos errors. Moltes gràcies.
0: Dono la paraula a l'autor del llibre, en Carles Benítez, que és un històric de l'independentisme, un d'aquells que sempre discretament o no sempre hi ha estat, i és memòria viva de l'independentisme i ens ha arreglat juntament amb la... és llicenciat en periodisme i comunicació i ha fet diversos llibres, ha col·laborat en diversos llibres i juntament amb la Blanca Serra ha fet aquest llibre que, com ens ha explicat, és la història del PSMP, una història molt breu però que és molt important per pel desenvolupament de tot el que ha passat després.
2: Penso que la Blanca i jo, i sobretot la Blanca, estaria molt contenta de sentir aquestes paraules perquè realment ha fet una radiografia molt efectiva del que jo venia a presentar-li. I li agraeixo molt perquè, com a mínim, és una persona que bueno, ja va ser la trajectòria i que malgrat no, en aquest moment no va viure directament, vull dir, o va viure de passejar des de fora aquells moments, vull dir, ha plasmat realment el que volíem. I és una cosa clara perquè des del moment que es va presentar el llibre i a l'Ateneu Barcelonès, pocs dies després va morir la Blanca, però es va deixar clar, i sobretot ho va dir el Julià de Judar, és que aquest país viu d'una desmemòria total. I aleshores, què passa? Que no, totes aquestes coses que expliquem al llibre i que molt bé ha dit el molt honorable president, és una realitat. Poca gent sap que en aquells moments hi va haver una gent que va trencar una inèrcia que venia de fer un seguidisme sobretot a la qüestió de la reforma, i en aquells moments vam dir, bueno, i aquell moment clau va ser l'assassinat de Pujantic. Aquí va ser un determinant de dir per qui no anem bé, i a partir d'aquí és quan una sèrie de gent van dir hem de fer una altra cosa, hem de preparar-nos per una altra cosa, perquè aquí ja veiem que tot camina cap a una reforma política i aquí els països catalans no ens en sortirem, malgrat que el lema en aquests moments clarament del SANT era independència, països catalans, socialisme, vull dir, tenia molt clar que per arribar a aquests objectius s'havia de fer una altra cosa. I aleshores aquesta gent es van dir, bueno, pues, com ho podem fer, no? I el primer de tot va ser posar la paraula provisionals al SAM. I no amb la idea aquesta de provisionals perquè hi havia un IRA provisional, no, amb la idea de que volíem fer una nova organització política en aquesta línia de poder anar molt més enllà, i però que en aquests moments no érem, no, aquesta organització no existia, és a dir, doncs, som els SANT provisionals i durant tot aquest moment el que farem és organitzar-nos per fer un partit, que després aquest partit va ser a final dels anys 80 i PC, independentistes dels Països Catalans. I aleshores, com molt bé s'ha dit aquí, es posa clarament la idea, vull dir, no som catalanistes, som realment independentistes i anem molt més enllà d'una simple reforma. Perquè la idea de Països Catalans, en aquest moment, molta gent la tenia molt clara, acabada, que després del Congrés ja va desaparèixer. I arribat a aquest punt, contestaré amb aquest punt que et deies de la primera operació d'Estat. La primera operació d'Estat que es planteja al llibre és l'operació Tarradellas. Bé, què passa a les primeres eleccions que es fan al juny del 77? Primer de tot, a Catalunya guanya l'esquerra, al País Valencià guanya l'esquerra, a les Illes era un 50-50 entre l'esquerra i la UCD. Aleshores, lo de Tarradellas no s'arriba a estendre la llumeta a Suárez i companyia, que hi havia un senyor allà a Fontainebleau, que estava esperant a veure què passava. No, ja havien tingut contactes amb ell, perquè l'havien sondejat. Una de les coses que havien sondejat és que el Tarrellès estava en contra de la idea de Països Catalans, estava en contra de que ell volia venir aquí i acceptar el rei. Ja sabien de quin peu calçava el Tarradellas. I aleshores, per poder pacificar aquestes idees de Països Catalans, van fer tota l'operació. I a més, el Tarradellas era conscient de tot això. L'única manera de poder alliberar els morts i tota la gent que ha lluitat per nosaltres és continuar el seu combat per anar a vèncer. No de, si perdem, tornar-ho a repetir. I aquí és el que hem d'anar-hi, en aquesta línia. I ja que estem a les guilleries, pensant la frase del crit de les guilleries, no? Torna a ser Rayonga.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al

I fins aquí arribem, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de més cultura amb l'obra de teatre de l'Aplec de la Capella, Mortal. I és que res de tot això no seria possible sense l'ajuda de... Manel Canalet a les xarxes socials, Xavier Soler amb la previsió del temps, la Marta Rubio, l'Anna Teixeira, l'Oriol Garriga amb el butlletí semanal, en Ricardo Mejía a la secció i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de Manel Serres a l'entrevista.

que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iBooks, Facebook i a Instagram. Podeu participar als nostres concursos o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aïllats al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem la propera setmana. Salut a tothom i molt bona setmana.

0: Això, Laia, això de la Diada és una cosa molt curiosa, perquè ara surten totes de gent i de partits polítics que de vegades sent cada any el mateix cuento, eh? No, és que la Diada no és la Diada de tothom. I jo penso, home, clar que no. La Diada Nacional de Catalunya és dels catalans que volem un país just i lliure.
1: Clar.
0: O no?
1: I tant, sí, sí.
0: Mira, saps què? Amb aquest discurs, aquesta... comencem el programa d'avui, que s'acaba d'encendre la llum vermella.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat un divendres molt especial. Som dia 11 de setembre de 2026, diada de Sant Protos i Sant Jacint i, per descomptat, la Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 862 de la nostra etapa digital i el 2651 de tota la nostra trajectòria radiofònica, compartint les tradicions del país des de l'any 1989.
0: Com sempre, recordeu que tota la informació i els àudios els teniu tots a un sol clic al nostre web, festafesta.cat. Laia, avui és 11 de setembre i el país bull d'actes institucionals, de trobades festives, de trobades i accions reivindicatives, però també de germanor, de tot arreu, des de nord a sud, de llevant a ponent. Una jornada magnífica per viure-la i, sobretot, per celebrar-la al carrer.
1: I tant. I precisament per parlar de la força de l'associacionisme local en dies com avui, el nostre tema central ens portarà cap al Maresme. Tindrem el plaer de xerrar amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, una entitat que és un autèntic motor cultural.
0: Tenim preparats 55 minuts de ràdio i cultura popular de la bona, de bona, bona de veritat. Ens acompanyeu?
1: Som-hi. Comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, del qual us podeu fer subscriptors i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: També ens teniu a la vostra disposició a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I enviem també una salutació ben càlida a tots els que ens escolteu des dels vostres receptors tradicionals de ràdio. Gràcies a les emissores col·laboradores que ens fan costat cada setmana.
0: Avui, en aquest programa de la Diada, comptarem amb les notícies de l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la crònica castellera des de la mirada especial i singular del baròmetre casteller amb de la mà de la Sara Suriol i la nostra conversa central amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que vàrem enregistrar a Manresa a la Fira Mediterrània, 100 fa de dies.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Però per començar a sintonitzar amb l'esperit d'aquest 11 de setembre, ho fem amb un cant emotiu i profund. El grup Tornaveus ens interpreta aquests goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Escoltem-los. Si

0: Un inici musical ple de solemnitat amb la formació Tornaveus. I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del nostre teixit associatiu. L'Emma Robres ens acosta a l'actualitat del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: L'escola de campaners Llorenç Llongarriu de la Vall d'en Bas es prepara pel nou curs, el quart. S'ofereixen 12 places i està pensat per tothom qui vulgui endinsar-se en el món dels tocs de campana. Les classes de setembre a juny es duen a terme un dissabte al mes, en què es combina una part pràctica en grups de 6 alumnes al campanar de Sant Romà de Joanetes i una teòrica impartida de forma conjunta al Centre de Cultura i Natura Can Trona. Justament és aquesta part teòrica el distintiu de l'escola, tal com diu Xavier Pallàs, el coordinador.
4: Intentem que tinguin una visió del que significa tocar les campanes més enllà de la part pràctica, eh? I la funció més simbòlica, més patrimonial, més de identitària, com de la nostra identitat cultural, no?
3: Les places per aquest quart curs van exaurir-se el mateix dia d'inici d'inscripcions. Aquesta rapidesa, habitual en altres edicions, sumada al fet d'encetar un nou curs, demostra com de consolidada està l'escola i confirma el gran interès que desperta any rere any. Una de les novetats d'aquest curs és la divisió de grups per nivell. Un primer dirigit a persones que s'inicien en aquest tipus d'estudis, siguin campaners o no, i un segon adreçat a alumnes que vulguin perfeccionar o ampliar la seva tècnica. Tots, però, amb la voluntat de mantenir viu aquest patrimoni tan nostre. Per cinquè any consecutiu, la cultura popular catalana es farà lloc al Parlament de Catalunya durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Organitzat per Edifolc, el programa arrencarà a les 11, just quan s'iniciarà la cercavila i les actuacions de lluïment a la porta principal. L'any passat, la pluja va impedir fer la quarta mostra tal com s'havia organitzat, amb la participació de 250 actuants d'arreu de Catalunya. Tot i que es va poder gaudir d'algun tastet als porxos del Parlament, la Mesa i Edifolc van convidar les agrupacions culturals que havien d'actuar a fer-ho enguany. És per aquest motiu que tots els 16 grups participants d'aquesta cinquena edició eren també els escollits de l'anterior. Es pot esperar veure, doncs, representats els gegants, el cubillatge, danses tradicionals de tota mena o grallers, tots provenients de molts punts del territori. A dos quarts de dues, un cop finalitzada aquesta mostra, l'esdeveniment clourà amb els parlaments de Josep Rull, el president del Parlament, i Ivan Besora, president de Difolc.
5: Moltes gràcies, Emma Robres, per portar-nos el resum de les millors notícies que ha generat el nostre sector. I un dels pilars de la nostra cultura en els dies de gran celebració són, sense cap mena de dubte, els castells. És el Baròmetre Casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
2: Onze estrenes d'inici de setembre.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del Baròmetre Estrella dels darrers dies. Aquesta setmana tenim 11 estrenes. Els Nois de la Torre han revalidat el 4 de 8, el seu millor castell, i de pas han reeditat la seva millor diada. Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils se segueixen superant i aquest cop han fet el primer 5 de 7 de la seva història. És el nou sostre de la colla i de retruc també han assolit la seva millor diada. Per la seva banda, els Marjaners de Guissona han recuperat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'Agulla, que feia 11 anys que no el feien. Els Torraires de Montblanc també han recuperat castells, els 7 pisos. Han completat el 3 de 7, cosa que no passava des del 2018, i han coronat el 4 de 7. El darrer era de l'any 2000. Per la seva banda, els Castellers de Sant Feliu han recuperat el 3 de 7 que no feien des de l'any 2017. Finalment, els Laietans de Gramenet han fet per primer cop el 7 de 6 i han revalidat el 5 de 6, mentre que els Castellers de Mallorca han recuperat el 5 de 6, que no feien des del 2017, i també el 4 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podem consultar el llistat sencer amb 97 colles a través del baròmetre casteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve. Estarem molt pendents del que s'alci a les places castelleres.
1: Festa, festa!
0: I ara anem a buscar una versió d'allò més sorprenent. Escoltem la particular relectura que fa la formació Santa Mandra del conegut tema Benvolgut de Manel.

tu deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-se, esperant no haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força us acompanyi, adeu, fins sempre, sort. Però si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec, faré de massa

0: Una versió ben curiosa aquesta i amb molta personalitat la que ens proposen i la que ens ofereixen els Santa Mandra. I entrem de ple en el nostre tema central d'avui, posant rumb cap a Premià de Dalt.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Les societats culturals i els ateneus han estat històricament i són els salvaguardes de la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra vida comunitària. Per saber com es viu tot plegat, vàrem mantenir una conversa amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i també vicepresidenta de la FAC.
0: Aquí continuem a la fira, a la plaça Sant Domènec, i en aquest espai que tenim aquí, que és un espai privilegiat perquè per aquest estand del Festa Festa doncs van passant molta gent. I molta gent que ens estima, molta gent que ens descobreix i molta gent que té discurs i que té coses a dir molt interessants i que aporten valor afegit a tota aquesta activitat de la fira i també de la cultura popular del país. I ara és un dels casos, perquè tinc al meu davant a la Emma Escolano, Joanola. Et faré una presentació molt ràpida, però després tu mateixa et aniràs presentant, Emma, si et sembla bé. D'acord?
3: Em sembla molt bé.
0: Doncs mira, d'entrada direm que ets vicepresidenta de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, sí, patrocinador d'aquest programa. Tot s'ha de dir. Veus? Mira, ho fem bé,
3: Ho fem bé,
0: Ho fem bé, això, perquè a més patrocineu el programa. Ets presidenta d'Ateneu, concretament de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Molt bé.
0: Sí, ho he dit bé? Perquè...
3: Ho has dit perfecte.
0: Eh, que sí?
3: És que tenim uns noms llargs.
0: Llargs, llargs, però sí. A més ets moltes altres coses, perquè no ets nova, per dir-ho d'alguna manera, no ets de la primera volada, com
3: no,
0: jo tampoc.
3: No, fa estona i aquí som.
0: Fas molts anys que estàs doncs movent coses i revisant una miqueta, preparant aquesta entrevista, d'alguna manera, vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
3: Sí.
0: Explica'ns això una mica, perquè la majoria de gent que ens escolta, que tenen una edat, diguéssim, que ens fa ràbia, que són molt joves,
3: yeah,
0: probablement no saben què és l'Avalot, o sí, però no saben el que va significar l'Avalot.
3: Home, l'Avalot va arribar en un moment que tot es podia fer, no? Allò que parlàvem abans, no?
0: Dit i fet.
3: Dit i fet. I nosaltres veníem del món, bueno, associatiu, no? I teníem aquestes ganes de carrer, de sortir, havíem sortit amb els gegants, havíem fet espectacles en plan amateur a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ciutat meravellosa, però no gens fàcil en aquest aspecte.
3: No gens, no gens. Però teníem un grup molt gran que vam generar i vam crear els Diables de Santa Coloma de Gramenet, no? Els vam engrescar i els vam engegar. A partir d'aquí el Cuquet va ser ja irreprimible i vam decidir que fundàvem l'Avalot Teatre, que era la companyia de teatre de carrer. I aquí vam ser uns quants que vam decidir ja dedicar-nos al món professional. I ens vam tirar a la piscina, perquè en aquell moment, doncs, tu diràs, no? Era com, bueno, què menjarem? Doncs no ho sabem. Però treballarem molt i ens ho passarem molt bé.
0: I us ho vau passar molt bé.
3: I ens ho vam passar molt
0: perquè
3: bé.
0: Perquè vau fer...
3: I vam voltar per tot Catalunya, hem voltat per tot el país, per Espanya, hem sortit fins i tot al món exterior i ha sigut un aprenentatge d'aprendre-ho tot.
0: Estem parlant de principis o mitjans dels anys 80?
3: 85. 85 amb els Diables, 86, sí. Hem fet 40 anys. Enguany hem fet 40 anys.
0: O sigui, per contextualitzar-ho, és l'època de... amb altres grups, per posar-los en context, sí. L'època de Gresca Fresca, sí. L'època del Gall del Fanalet, sí. L'època... Clar, és que aquí era una època que volia això.
3: La Fura dels Baus eren els que també feien cercaviles i a partir d'aquí també van començar a fer espectacles. En fi... Som tot una colla que vam néixer d'aquesta, diguem-li, transició que jo crec que ja anàvem bullint mentre encara vivia aquell senyor que ens manava molt i ens anava matant pels llocs i vam decidir que la cultura havia de sortir al carrer, que ja hi era, i l'únic que havíem de fer era fer-la explotar. I això vam fer.
0: I vosaltres vau explotar a Santa Coloma.
3: Exacte, i fèiem espectacles de foc, però fèiem també espectacles familiars, de tant de carrer com es podien fer dintre l'interior, vam fer èlitres, vam fer moltes coses meravelloses.
0: Però al llarg del teu periple, diguéssim, professional, ara parlem, sí, del periple professional, de vegades costa distingir el que és professional i el que és amateur, perquè de vegades la diferència és cobrar una nòmina o no.
3: Exacte.
0: Normal, bàsicament, exacte.
3: Bàsicament és això. De tota manera, n'hem cobrat poques de nòmines i, en canvi, hem treballat a nivell professional molt. Molt. No? I bé, doncs, ja vam decidir que ens dedicàvem a això i ja va ser imparable, no? Ja.
0: I, a part d'aquesta experiència, doncs, amb la Balon Teatre, tu has tingut moltes experiències en el món, diguéssim, de l'escena, per dir-ho d'una manera, de tots tipus.
3: Sí, m'he quedat més al darrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec, però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres. Generalment dissenyava, però em quedava també moltes vegades a portar les sastreries, o en el cas del Circ Creek, per exemple, doncs anava i venia, feia estones, anava, feia vestuari, feia de semi-ajudant de direcció del Tortell. Bueno, hem sigut família una mica, no? I seguim sent, com amb la Balot. Amb la Balot seguim treballant junts, seguim creant projectes nous, i amb el circuit, doncs, també hi ha un anar i venir, que hi som sempre.
0: I a part d'això, també tens molta experiència en festivals?
3: En festivals una miqueta, també.
0: Una miqueta, una darrerament, l'últim que has dirigit.
3: Aquí entremig, abans d'entrar en els festivals, si m'ho permets, hi ha una etapa de la meva vida que considero molt important i d'un aprenentatge meravellós, que és la meva estada a Can Boter, al taller de figures.
0: Home, clar,
3: Can Boter.
0: A Tiana, clar.
3: Clar, a Tiana. Home. I amb el meu germanet Joan Armengol, el Miquel Gelabert, la Núria Fàbregas, la Montse Xuclà, la Cristina Fortuny... Això va ser un altre bullidor, no? d'experiència. Aquí vaig començar a fer més vestuaris i més ambientació i a treballar una mica aquest pallasso interior que diu el Jaume que es veu que tinc. I jo em faig com la xula perquè penso que si algú et diu això és tan bonic i tan meravellós. Que...
0: Era més normal en aquella època la creació col·lectiva que ara?
3: Jo crec que ara es torna a portar una mica més. Tot i que, no tant, però neixen grups que fan creació col·lectiva, després busquen professionals que els hi facin aquesta mirada externa. Hi ha una paraula ara que es diu molt, que és una mirada externa, no? Que l'altre dia amb el Víctor Borràs dèiem, a mi m'agrada més que em diguin què ha fet, una abraçada. I em va agradar molt i per això ho dic, perquè dic, a mi m'agrada més, en lloc de fer una mirada externa, fer una abraçada. Però sí, fèiem creació col·lectiva, perquè sumàvem, tots veníem de ser autodidactes. Per tant, tothom aportava el que sabia, no? I clar, si tothom aporta el que sap, doncs anem posant els granets de sorra i acaba sortint un castell meravellós.
0: Perquè abans has citat, per exemple, ara has citat l'elenc, per dir-ho d'alguna manera, la nòmina, per dir-ho d'alguna manera, o els crèdits, si vols, de Can Boter.
3: Sí.
0: Però, per exemple, la gent que ens hem dedicat a la imatgeria popular durant molts anys, a Can Boter, per nosaltres era Can Boter.
3: Can Boter.
0: I per allò volia dir... tot un seguit de gent que creava, feia bullir l'olla i abocava,
3: sí.
0: I ens regalava a la gent, doncs, figures,
3: sí,
0: imatges,
3: gegants, sí. Vestuaris de gegants, construïm el gegant o les gegantes i els capgrossos, i fèiem vestuaris per companyies de teatre, i també la Cristina, per exemple, treballava al Liceu. En fi, érem com una taranyina i tothom que venia es quedava enganxada perquè era meravellós.
0: Clar, perquè és molt xulo la creació,
3: sí,
0: col·lectiva, és,
3: sí,
0: molt potent, és molt, sí, potent. Dirigeixes festivals, darrerament t'hem pogut veure en el festival de jazz de Platja d'Aro,
3: sí,
0: bé?
3: Sí, ens vam estrenar aquest any.
0: I què tal l'experiència?
3: Doncs, sincerament, molt bé. És un festival que es va inventar l'Ajuntament de Platja d'Aro, el Departament de Cultura, un festival absolutament inclusiu, obert i meravellós, perquè el lloc no pot ser més fantàstic, que és a la Platja Gran de Platja d'Aro, és gratuït i obert a tothom, sense portes ni finestres, a la sorra, es posen 1.000 cadires, però a més tenim tota la sorra que qui vol s'hi estira i gaudeix de l'espectacle i qui vol es queda en el passeig. Per tant, un mínim de 1.500, 2.000 persones cada dia amb grups i bandes de primera categoria i grups emergents. Per tant, tenim la possibilitat de que aquest any ho van licitar i l'empresa Simulat, el Cesc Mojica, va apostar i va guanyar la licitació i em va contractar a mi com a director del projecte i el Quique Colmenar com a director artístic, i hem fet un equip absolutament cohesionat, meravellós, i ha sortit un festival, jo crec que preciós.
0: I després dirigeixes un altre festival, que és, per dir-ho d'alguna manera, de butxaca, encara.
3: Encara.
0: Ja creixerà.
3: Encara. Creixerà.
0: Que jo el vaig descobrir, ara quan estem parlant, el vaig descobrir farà 15 dies,
3: sí,
0: 3 setmanes,
3: sí,
0: i allò que em passa, ja està, ja m'he enamorat. Clar. Ja m'he enamorat d'un festival que es diu Festival Franquesa, que passa a la tardor a Premià de Dalt, al voltant d'un edifici que té el nom de Franquesa, de Can Franquesa.
3: Can Franquesa.
0: I que, si no m'equivoco, és la societat, és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Sí, senyor.
0: Va, aquest, parlem una miqueta... Abans de parlar del Festival Franquesa, això ho deixarem pel final. Va, va.
3: Molt bé, m'agrada aquest anar i venir, sí, sí. Que em destarota i em posa nerviosa.
0: Jo sóc un tio

0: 20 minuts. I en canvi tenim la serralada litoral que ens fa companyia. Per tant, estem molt a prop de Barcelona, però no suficientment lluny com perquè estiguem al mig de la muntanya. Per tant, és una meravella i un privilegi poder viure allà i tenir la seu de la nostra entitat en allà, que a més està al cor de Premià de Dalt. Premià de Dalt és molt desendreçat, també, com tu deies, jo també, una mica. Llavors, per tant, ens van bé aquests pobles perquè hi ha la zona de muntanya, el barri del Remei, el barri Cotet, el barri de la Floresta i el nucli antic. Llavors, som desendreçats, però el que és el cor del nucli antic, allà al mig està la Societat Cultural Sant Jaume, Can Franquesa, amb els seus patis, les seves pistes poliesportives, el seu teatre, el seu bar-restaurant i les seves sales, i amb unes seccions que fan una feinada tremenda.
1: Va, doncs som-hi. Ningú s'ha d'imaginar que Can Franquesa és un equipament construït al segle XXI amb flaire centre cívic.
0: Construït al segle XXI? No.
1: No, per això, que ningú s'ho ha d'imaginar.
0: Ah, vale, va,
1: i que no fa flaire de centre cívic. Gens.
0: Gens.
1: Gens, és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
1: Quan quan vas allà, ja d'entrada veus que és una masia fortificada.
0: Sí.
1: Que això ja li dona caràcter.
0: Sí.
1: Per tant, estem parlant d'un equipament que està en un edifici singular. Sí. I allà dintre s'hi viu, allà dintre hi ha vida, vida cultural, allà s'hi viu.
0: S'hi viu.
1: Va, anem a explicar la vida de Can Franquesa, d'aquest
0: doncs,
1: centre cultural Sant Jaume.
0: Doncs tenim 120 i prop de... L'any que ve farem els 120 anys, perquè es va fundar com a societat, el 1906. Tenim un torreó del segle XVI amb uns frescos pintats que els han vingut a l'Arxiu Naval de Catalunya, els han vingut a documentar. I, a banda d'això, clar, al ser una masia, les sales són estranyes. No tenim espais. I que dius, home, aquí és fàcil fer-ho tot, no? És difícil, és complicat, però això també té la seva gràcia, perquè pots fer diferents exposicions, tens diferents sales per poder fer diverses activitats. Què vol dir això? Que tenim una pila de seccions que fan moltes activitats, des d'arts i lletres, que fa els concerts de tardor, de primavera, a més presentacions de llibres, i a més uns premis que estem al 49, a la 49 edició del Premi Marià Manent de Poesia i el del Valerià Pujol de Narrativa, a la memòria de Valerià Pujol. Per tant, són els premis més consolidats de Catalunya. I això neix allà a l'Ateneu. S'ajunten i fan aquestes coses i llavors els que hi som i ja ens anem apuntant, incorporant, doncs ho tirem endavant. Tenim la secció de sardanes, tenim la secció... El grup de muntanya ara el tenim una mica aturat perquè ens anem ben grans i ara necessitem relleu. Per tant, des d'aquí crido que tenim per fer camins d'Ateneus i moltes coses. Què més? Tenim el grup de Fòrum i Societat, que és la secció doncs, que fa debats com més actuals, més sociopolítics o humanitaris de l'actualitat. Tenim l'Espai Cinema, és una secció que ja també té més de 20 anys, que cada mes fa una pel·lícula amb Cinefòrum inclòs. I el mes de novembre fa un cicle d'autor o de tema. I de cara a l'any que ve volem fer pel·lícules cada 15 dies. Per què? Perquè a més tenim un equipament que és el teatre, perquè també hi ha un teatre que això la gent es sorprèn.
1: Clar, a mi això em va sorprendre molt, que dintre d'aquella masia hi hagués una sala de teatre.
0: Una sala de teatre que té una acústica meravellosa, meravellosa. I té un espai com polivalent, amb el terra encara d'aquest de rajola en absurd.
1: Com de les terrasses, diguéssim.
0: No, de la rajola d'aquesta de modernista. Ara no em surt. Bé, fi, ja em sortirà. I tenim un escenari petitet, no
1: hidràulic.
0: Tenim ombro, hidràulica, gràcies.
1: Veus? Hidràulica, plum,
0: gràcies,
1: el disc dur ha començat a funcionar.
0: Sí, a vegades se me'n van ja les paraules, exacte. Llavors, això què ens permet? Doncs a vegades treure les butaques i posar l'escenari al mig. I en aquest teatre també tenim aquesta pantalla que baixa i podem projectar cinema i fem presentacions i poesia i no t'ho acabaries. El que
1: I tot això passa entre unes parets que has dit del segle què?
0: Bueno, tenim un torreó del segle XVI. Tot l'altre és una mica més endavant, però vaja, 17-18.
1: Però això imprimeix caràcter, eh?
0: Home, sí, entres i fa respecte. Tenim el fantasma de Can Franquesa, també.
1: Ah, sí? Tenim fantasma?
0: S'ha de dir.
1: S'ha de dir? Home, això explica't.
0: Clar, perquè ell a vegades s'empipa també, si no li fan cas. Però si tu t'estimes Sant Jaume i vens a treballar, et cuida. No és d'aquests que t'apaga el llum... No.

0: et acompanya. Ah, i jo quan em quedo a treballar a les nits,
1: no, no sabem qui és, no sabem qui és.
0: No.
1: No, primer president.
0: No.
1: Ah, crec... més enrere encara.
0: No ho sé.
1: No ho saps.
0: No ho sé.
1: Bueno, crec que tenia una presència.
0: Quan però... ho averigui us ho diré, però de moment a mi ja m'està bé.
2: Festa, festa. Estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en aquesta interessantíssima conversa amb l'Emma Escolano per gaudir d'una altra col·laboració musical de luxe. Un clàssic atemporal de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, però revisitat amb la sensibilitat i el talent d'Al·lèrgiques al pol·len i de Venus. Gaudiu-ne.

0: Quina delícia recuperar aquestes paraules d'amor amb aquestes veus i aquesta energia. I ara reprenem el fil de l'entrevista amb l'Emma Escolano.
1: I amb tot aquest context associatiu,
2: sí,
1: arriba un moment, farà 3 anys o 4, no?
2: Sí, enguany hem fet la quarta edició.
1: La quarta edició que decidiu liar-vos amb una cosa que no és gens menor, que s'ha d'anar treballant, mimant i regant, com una... s'ha de cultivar,
2: sí,
1: és el Festival Franquesa de Dansa i Cultura Popular. Ho he dit bé?
2: Sí, senyor.
1: És diu
2: ho
1: així.
2: Ho has dit perfecte. És Franquesa, el Franquesa,
1: el
2: Festival de Dansa i Cultura Popular del Maresme.
1: És que, a més, la marca és xula, el Franquesa. Ja, també, dona...
2: Ara ja ens envien mails i ens agradaria molt participar al Franquesa.
1: O sigui, ara ja no els heu d'anar a buscar, quasi bé.
2: Franquesa.
1: Franquesa. Va, expliqueu-me, perquè això és tot una aventura.
2: Home, Sant Jaume ja programem molt, som una junta molt potent, molt pro, demanem subvencions, ens acompanyen, tenim els socis, tenim alguns mecenes petitets i ens acompanyen per poder fer una programació estable, molt potent i, a més, de totes les disciplines. Sant Jaume es fa la circa, que són els espectacles de circ, com a mínim a l'hivern i a l'estiu, i entremig, si podem, també en fem més. I fem una programació estable, per tant, de teatre, cinema, circ, en fi. I d'aquí també va néixer la dansa, perquè molts ateneus també tenen, doncs, els seus esbarts. A Premià de Dalt hi havia l'esbar, que, què passa, no hi ha relleu, no hi ha relleu, i llavors s'ha anat com quedant petit. Però molts ateneus sí que en tenen, i és com la dansa d'arrel, i per tant, com a ateneu, no?, que som com una mica, jo dic, els custodios, aquesta paraula tan estranya i estrambòtica, que de la cultura popular, que ara sembla que no cal. No, cal. Sí cal.
1: Sí cal, sí cal. I tant que cal.
2: Sí cal, eh?
1: I tant.
2: Per tant, com que sí que cal...
1: Que no ens enganyin.
2: Com que sí que cal, sobretot la llengua i tot el patrimoni cultural, que és una barbaritat, aleshores, què fem? Doncs promocionem la dansa d'arrel, la dansa contemporània, i totes les danses que es fan i es desfan, ja t'he dit que teníem el cicle de sardanes, també, per tant... Arran d'això, tenim un ballarí que és català, però que ell està a Hamburg, a Alemanya, va marxar a Alemanya molt jovenet, això que els hi passa molts de dansa, que malauradament han de marxar.
1: Ves que no sigui de Premià de Dalt?
2: Ves que no sigui de Premià de Dalt? Doncs sí, seus pares viuen a Premià de Dalt i la seva família ja era de Premià de Dalt. I va venir un dia, doncs, explicant-me un espectacle que es veu que l'havia de fer allà, va haver-hi un malentès, en fi, que no el va poder fer. I algú li va dir que parlés amb mi, i ens vam conèixer en aquell moment. Jo no sabia que ell era, ballava al ballet d'Hamburg i fins i tot era coreògraf d'una de les seccions i a més tenia la seva companyia de dansa, ha treballat molt amb la Fundació Tàpies. Bueno, és un personatge, a banda de que me l'estimo molt, i és un ballarí extraordinari, és una persona excel·lent. Doncs va venir i em va explicar això, que havia de fer aquest espectacle, que l'he anat creant, que és una suma de dansa contemporània amb dansa popular, i no l'hem pogut fer, al final no ha sortit i no l'hem pogut fer i ara m'he quedat com... Dic, home, doncs fem-lo Sant Jaume. Tenim una pista poliesportiva, amb una grada i fàcilment es pot convertir en un espai escènic perquè ja ho hem fet, per tant. Bé, no ho allargaré perquè és una mica llarguet.
1: Uau, wow, pots fer-ho, però... Tens tot el temps del món, eh? Aquí una cosa que
2: no,
1: es
2: perquè jo a vegades m'enrotllo.
1: Sí,
2: soc pesadota, també.
1: No és veritat, sí, tu t'enrotlles, però tens moltes coses a dir.
2: Bé.
1: I festa, només ve gent que té coses a dir.
2: Home,
1: això t'ho puc garantir.
2: T'ho agraeixo. No t'ho dono les gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta.
1: No, nosaltres estem agraïts.
2: Amadeu,
1: però pots continuar.
2: Doncs a partir d'aquí, què va passar? Ens vam trobar aquests dos personatges. Ell és més jove que jo. I ens vam entendre després de dins a Bon Dia.
1: Això,
2: o sigui,
1: passa.
2: Bon Dia, i ens vam com connectar. Vam estar enraonant, bueno, em va explicar tota aquesta història, li vaig dir, doncs, fem aquest espectacle a Sant Jaume, ens emplacem un altre dia, doncs, allà a quedar, a buscar una data que puguem fer. Estupendo, ens va entendre molt bé. Què passa? Si jo quan em llevo cada dia ja tinc 30 idees, clar, si sobre me'n regalen una petita, doncs clar, què faig jo? Vaig anar rumiant. I el dia que ens vam trobar vam quedar a les 9 del matí i eren les 9 del vespre i vam decidir que potser que també sopéssim perquè ja es feia tard. Ens vam començar a enredar i li vaig dir, escolta, Aleix, es diu Aleix Martínez, he pensat que està molt bé fer aquest espectacle, però per què no li donem no l'acompanyem, perquè ara mateix això serà com un bolet. Els bolets a la tardor, perquè aquest festival va néixer per ser a l'estiu, al mes de juliol, perquè és quan fan vacances també al Ballet d'Hamburg. Molts dels seus ballarins de la seva companyia també ballaven al Ballet d'Hamburg i anava molt bé fer-ho l'estiu. I clar, això quedarà com un bolet d'estiu que no va bé. I què vam decidir? Doncs que fèiem un petit festivalet i l'acompanyàvem de tres espectacles més, un de més familiar, que es podia fer al teatre, un altre que fos un esbar d'arrel, així, no? Donàvem aquest suport que necessitem i que volem des dels Ateneus, el seu espectacle. I a partir d'aquí vam fer el primer festivalet i va ser una meravella. I llavors ja, esclar, ja ens vam anar enredant i es van engreixant una mica i cada any ha sigut una miqueta més. Hem anat posant també música d'arrel, hem sumat, no?, les trobades d'imaginari, de bestiari, hem anat sumant una miqueta, una taula rodona sobre les dones de la cultura, hem fet una altra, més una conversa amb un tal Amadeu, em sembla que el coneixes.
1: No, vaig, em veu fer molt feliç, eh?
2: Eres tu, oi?
1: Vaig ser molt feliç en aquella conversa, t'ho he de dir. Ens vam passar molt bé.
2: Doncs ha anat creixent i s'ha anat engreixant. I clar, què passa? Com pot ser que un Ateneu pugui fer això? Doncs això és el que els dic, per exemple, als altres Ateneus, no?, quan en parlem. Per què? Perquè tenim suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Tenim suport de la Federació, que per això hi és, per ajudar-nos a tots els Ateneus. Per tant, des de la FAC també tenim unes ajudes per programar. Després, que hi ha el programa d'impuls a la dansa, que avui va molt bé dir-ho perquè és de la Fira Mediterrània. Què passa? Doncs que també ens ofereixen aquest obrador d'arrel i aquest impuls per les companyies, per tant, també és una ajuda per poder-los programar. I a més, que això encara no ho hem parlat, resulta que hi ha la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la XTAC, que és aquesta xarxa entre uns quants Ateneus que tenim teatres o sales d'exhibició.
1: Que estaríem parlant de la xarxa de sales d'exhibició més gran del país.
2: Sí,
1: sense
2: senyor.
1: Cap mena de dubtes.
2: Sense cap mena de dubte. Per tant, no, les coses com siguin.
1: Clar.
2: Què passa? Que amb aquesta xarxa, què fem? Una programació coordinada. Treball amb xarxa, mai tan ben dit. Llavors, què vol dir? Que t'ajuda a programar. Com més programem, més ens ajudem entre tots i optimitzem recursos.
1: I això acaba revertint en el Franquesa?
2: I això acaba revertint en el Franquesa. Per què? Perquè a banda de fer aquest espectacle de creació pròpia amb l'Aleix, aquí hi sumem això que et deia, que anàvem engreixant aquestes activitats, aquestes converses, no?, aquest bestiari, perquè és un festival de cultura popular. Un dels espectacles, d'on ve? De la programació coordinada. Un altre dels espectacles, d'on ve? Del programa d'impuls a la dansa en Fira Mediterrània i la direcció...
1: Sí, sí.
2: M'explico? Llavors, tot això, i un espectacle familiar, que potser el portem des de la roda, no?, amb qui col·laborem, o des d'un altre punt. Què vol dir això? Que això suma i ajuda a que el Franquesa sigui una realitat. Llavors podem demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya per festivals, i tot això va fent, no?, perquè clar, tots els Ateneus tenim un tresorer o una tresorera que et diu, ni parlar-ne.
1: Anava a dir, normalment el tresorer sempre et diu que no.
2: Això no ho podreu fer, això no ho podràs fer. I llavors tu dius, ens buscarem la vida. I ens la busquem, i per què el Franquesa pot ser una realitat avui, i hem fet aquests 4 anys, per tot això que t'he dit. Aquest petit mecenatge, aquesta col·laboració dels comerços del nostre poble, aquí estem molt agraïts, i la subvenció de la Generalitat, que no és molt gran perquè som un festival molt novell i petitó, però programa Impuls a la Dansa, programació coordinada...
1: Ara et vaig a fer la pregunta de la bruixa.
2: M'encanta. Jo soc una mica bruixa, eh?
1: Està bé, està bé. No, la gent hem de ser així. Quina és la teva, és a dir, la teva foto, la teva mirada al Franquesa d'aquí 5 anys? És a dir, què serà el Franquesa d'aquí 5 anys? Perquè el de l'any vinent probablement ja saps com serà.
2: No és fàcil, eh?
1: No, però
2: no és fàcil perquè som aquest poblet tan bonic que dèiem al principi, i en aquest lloc tan meravellós i tan idíl·lic i tan proper a tot. Què fa? Que al ser tan proper a tot és molt fàcil marxar.
1: Mm-hmm.
2: Anar a veure un espectacle a Barcelona. D'entrada, per això precisament, vam treure el Franquesa de l'estiu. Perquè a l'estiu o estan de vacances o treballen. Si treballen, quan surten volen a la platja, no volen anar a veure un espectacle, encara que sigui molt divertit i boníssim. Costa. I a més hi ha molts festivals. Per tant, vam decidir aquest any, el número 4, doncs, treure'l i posar-lo al setembre, a finals de setembre, que ja els que ja han fet vacances tot l'estiu ja no se'n recorden i tenen ganes d'una mica de brugit. I aquesta era la idea. Per tant, què penso que serà l'any que ve? Home, jo penso que vindrà més gent, el coneixerà més gent, arribarem a més gent, perquè un dels problemes que tenim és que tenim tantes ganes de programar i tanta feina programant i organitzant, perquè la nostra estructura és associativa, és de gestió associativa. Clar, no tenim un equip que es dedica...
1: Això ho hem de dir, estem parlant... Hem de recordar a les persones que ens escolten que això és de gestió associativa.
2: Exacte.
1: És a dir, la gent d'aquest Ateneu doncs es pela els dits per fer aquesta programació i tirar-lo endavant.
2: Clar, perquè no només és el Franquès és una goteta més de tot aquest raïm. Saps què vull dir? És un gotim. Totes les altres seccions hi ha molta feina. I per tant, llavors a vegades comuniquem tard, ens costa, i costa que arribi tothom. Llavors jo crec que el número 5, que ja serà una data de celebració, serà una mica més gran i estarà una miqueta més consolidat, sense voler quedar com molt agosarada i molt pedant, en absolut. D'aquí 5 anys més, jo espero que realment sigui el que ha vingut a ser el Franquesa, que per això ens el vam inventar. Un espai de trobada, un espai de complicitats, un espai d'intercanvi, intercanvi cultural, intercanvi de totes menes. I aquest espai no només d'exhibició, sinó de formació també, saps? I que sigui una mica això, aquest apropament real de la dansa, la d'arrel, la dansa d'arrel de tradició, la dansa d'arrel d'aquest impuls a la dansa, la dansa contemporània, la cultura popular amb totes les seves versions, que són doncs, la música d'arrel, el bestiari, l'imaginari, tot hi té cabuda, les arts escèniques, el teatre d'arrel tradicional també, el circ, que acabi sent aquest bullidor, No volem ser una fira de referència ni una fira de venda, no, és un espai, com t'he dit, de trobada, de formació, d'intercanvi i de gaudi.
1: Jo, si m'ho permets, perquè ara sí que ja estem recta final d'aquesta entrevista.
2: Que m'enrotlli.
1: Ara que ja estàs. Jo, que només he estat una estoneta en el Festival Franquesa, jo vaig sortir d'allà pensant, hosti, quin bon rotllo.
2: Sí.
1: O sigui, vaig sortir d'allà amb les piles carregades i pensant, jo aquí vull ser-hi.
2: Clar.
1: Aquí és casa. I no coneixia ningú.
2: Això saps què t'ho fa sentir? Un Ateneu.
1: Sí, exacte. Sí,
2: un Ateneu, clar. Entres en un Ateneu i dius, ostres, quin bon rotllo.
1: Clar.
2: I a tots els Ateneus fem algunes activitats similars, però no tots fem el mateix. I a tots hi ha un tarannà diferent. I fins i tot els noms són diferents. Tenim casinos, tenim societats...
1: Orígens diferents.
2: Sí, sí. Però el que sí que ens uneix a tots és això. I anem perquè volem. Ens ho treballem, ens ho fem nostre i tothom que hi ve i és benvinguda o benvingut i se sent casa.
1: Emma Escolano, estem ara sí que al final d'aquesta entrevista. És probable que jo, amb tot el que t'he intentat estivar de tot el que ens has explicat, probablement hi ha alguna cosa o alguna pregunta que tu volies que et fes que me l'estaves servint i que no t'he fet, perquè això ens passa molt la gent. Per tant, tens el teu minut de glòria per dir allò. L'autoentrevista, això és l'autoentrevista.
2: Ah.
1: Pots, exacte, et pots preguntar allò que vulguis i contestar allò que vulguis, que jo no t'he preguntat i dius, hosti, aquest tio, com pot ser que aquest tio no m'hagi preguntat això? Com pot ser?
2: Ostres, ara mateix no sabria què dir-te, perquè hem parlat de tots els ateneus, de la xarxa, dels programes d'impuls, de totes aquestes aliances...
1: Hem parlat dels teus orígens a la Balot...
2: Home, que aquí no ho estàs dient, però jo sí que ho diré, en aquests orígens a l'Amadeu també hi va ser,
1: Bueno, ho hem descobert ara,
2: No ens en recordàvem fa molta estona. Però fins i tot això ho tenim. Per tant, també s'ha de dir.
1: Anava de bolo jo.
2: Bueno, som també amb aquesta gent de l'Avalot, ja així tanquem el cercle, seguim treballant junts, corre, que ve una xaranga. Seguim treballant junts i vam crear el Festival Passatge Insòlit.
1: Escolta'm, Emma Escolano.
2: I a més som cofundadors de la plataforma d'arts de carrer, que ahir vam celebrar els 10 anys de fundació, perquè la Fira Mediterrània també hi és en aquesta
1: moment. Escolta, Emma, és que això...
2: Som
1: estàs
2: els millors.
1: Estàs a tot.
2: Ja està.
1: Emma Escolano, Joanola... moltíssimes gràcies, gràcies per estar aquí. El que volem que sigui casa teva, que és el Festa Festa, a partir d'ara, si és que no ho eres ja, perquè és allò de si és que hi ha cases d'algú.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa. És la primera vegada, no serà l'última, ja t'ho puc assegurar. No serà l'última, perquè, de debò, molt agraït de que hagis passat per aquí i ens retrobem als carrers, que
2: els
1: és el
2: carrers,
1: nostre espai.
2: Exacte. Moltes gràcies a Maneu per convidar-me, de veritat.
3: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, a qui desitgem tots els encerts del món.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa número 2651 enfila la recta final del seu recorregut.
4: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de les nostres col·laboradores que ens han acompanyat en el programa d'avui. L'Emma Robres des del Tornaveu i la Sara Suriol al capdavant del baròmetre casteller. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: I com és de llei, un agraïment immens a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines per fer girar la roda del Festa Festa. Setmana rere setmana, aquí no hi han festes, ni vacances, ni res. I aquestes persones són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que estem darrere els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Que passeu una magnífica Diada Nacional de Catalunya, gaudint de la cultura, de la música, de la tradició i de la nostra gent, de la manera que més us agradi. Sortiu al carrer i feu festa.
1: Nosaltres ens acomiadem per avui, però com sempre ho fem amb la nostra música d'arrel i amb el so inconfusible de la cobla. Us deixem amb la sardana La Veu de Catalunya, una composició de Josep Maria Ruera, interpretada magistralment per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del nostre estimadíssim Jesús Ventura.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura d'arrel. Fins aleshores, que tingueu una feliç diada i una molt bona setmana.
1: Fins divendres que ve. Adeu!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

pense que sóc un desfici enamorat. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.